junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important.

0: Ja hem arribat a les 9, ara repassam quines són les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Fa una hora que l'AEMET ha activat l'avís groc per rissagues a Menorca i el nivell de la mar pot arribar a oscil·lar prop d'un metre. A mitjanit l'avís passarà a taronja i aquestes oscil·lacions podran ser d'un metre i mig, un fenomen meteorològic que de cada vegada es preveu millor, un fet important pels propietaris de barques i que afecta en especial el port de Ciutadella.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el meteoròleg Agustí Jansà ha explicat que es deu a variacions ràpides de la pressió i se noten quan hi ha amplificacions, com per exemple quan l'ona marina va en paral·lel a la causa atmosfèrica.
2: Ciutadella està flotat, es port de Ciutadella està flotat cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió solen venir, se solen produir des de, avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els casos de Ciutadella.
0: I avui, pendents de com evolucionen les tasques per poder apuntalar el local comercial que es va cremar fa dos dies a Can Picaforta, a Mallorca. Han començat a primera hora d'avui matí. Toni Escanelles, bon dia. Avancen a bon ritme.
3: I sí, de fet, els dos primers contenidors, aquells que vos anunciaven que a les 7:30 ja s'havien situat al davant d'aquesta obra, ja llueixen pràcticament plens i, per tant, ja es podrà començar a fer el relleu d'aquests contenidors. Han començat les obres, ho dèiem, fa poc més d'una hora, un poquet abans de les 8, fins i tot abans d'allò previst, per desfer aquest envelat metàl·lic que envoltava un comerç en aquest, que es situava al carrer del Centre i de Josep Trias, d'aquí de Can Picafort. La idea en aquests obrers és acabar com a màxim demà l'encarregat d'aquestes obres, és Joan Riera, i explicava de quina manera ho faran.
4: Hem de llevar totes les queixes xatarres, que tot això que ha quedat pus, i fer neteja i després poder apuntalar. Apuntalar perquè no sabem ara l'estructura com està, el queixa d'aquí quant a cero està bé, però sota no hem pogut accedir. Hem de fer un pot de neteja per accedir a baix a vores i apuntalar un pot tot.
0: I avui és el primer dia que podem trobar llampuga als mercats de les Illes. La temporada va començar ahir i aquest dimecres ja està a la venda. Anem en directe fins al mercat de l'Olivar de Palma. Lluís Hernández, bon dia. A quin preu es ven?
5: Bon dia, aquí en aquest mercat de ciutat les llampugues ja es comencen a vendre en el seu primer dia. El preu per quilo oscil·la entre els 15 i els 18 euros en les peces més grosses i tot i que alguns consumidors han comprat ja exemplars de llampuga, altres prefereixen esperar uns dies perquè possiblement baixi el preu.
6: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella per dir-ho, pel servei que li donem, com que li llevan tota l'espina, la massa en el buit, i és un producte pues, que molt demandat. I
7: ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat, esperaran demà.
5: I els peixaters esperen que aquesta temporada sigui tan bona com la de l'any passat, que va concloure a finals de desembre.
0: I la companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta a les Balears l'any que ve. Connectarà Eivissa amb Nova York sense escales. Serà des de l'aeroport d'Escòdolà fins al de Newark.
1: Està previst que comenci a operar dia 31 de maig del 2027 amb una freqüència de 4 dies per setmanes. Aquesta ruta directa se sumarà a la que ja opera des de Palma a la ciutat nord-americana.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
8: Més informació.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon. Per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
11: Mamà, el divendres podem anar a la platja.
12: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres vam anar a Baric, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Baric.
13: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
14: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-530997 o Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
15: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiuatge amb nosaltres.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts ara mateix del dematí d'aquest dimecres 26 d'agost. Encetam una nova edició d'aquest estiuet aquí a Ràdio Pollença. Bruno, molt bon dia.
1: Molt bona, Joana.
0: Què tal?
1: Molt bé, tornem a estar nosaltres dos tots solets avui i tenim bastanta cosa. Tindrem un dia bastant complet, així que bé, se nota que tornem a començar aquesta temporada, que haurem de canviar la programació d'aquí no molt, també.
0: Sí, bé, estem acabant ja un mes d'agost, però bé, un mes de setembre sempre tenim un poquet d'impàs, hi ha col·laboradors d'estiu que encara continuen, és aquest mes que encara hem de tornar a les rutines i ens hem d'organitzar, i ja en octubre ja tornarem a posar la mirada a la programació tardor-hivern, i el mes sí. De setembre serà un poquet d'impàs.
1: No? I ja d'aquí res, un instant en començar l'escola,
0: dia 10 per mi.
1: Ja torna la rutina, ja torna la rutina.
0: Rutines, ara supos que s'estan apuntant a les activitats extraescolars, si no ho han fet ja. I
1: en diran qualcuna. En diran qualcuna.
0: En direm. I sí, dia 10, crec que és dia 10 de setembre, que comença aquest curs 2026-2027, i això és ja queda poquet de vacances.
1: Sí,
0: Què tenim avui, amant? Conta-mos.
1: I demà anem a començar perquè començarem un dia parlant amb en Biel Boussà, el director general de Colònia, sobre com evolucionen les obres de Camp Morató, que ja fa un any van posar la primera pedra, van fer aquest acte institucional.
0: Tu hi vas anar en aquesta posada de la primera pedra.
1: Exacte. I després vàrem parlar fa uns mesos amb, no sé en qui vàrem parlar,
0: amb el president, amb Pat Xifra.
1: Exacte. I avui mos diran com va, perquè si heu passat per allà haureu vist que ha evolucionat, però si heu vist l'Instagram de Colònia, des de dins, a Visteri de Dron, sabeu que hi ha molta cosa feta allà. Però bé, mos contaran com estan avançant aquestes obres. Després, a les 11, tot seguit, després de parlar amb en Biel Boussà, parlarem sobre Pollença Running Fest amb el regidor Mateu Tugores, el tècnic d'esports en Tomé Siquier, i en Jordi Llobera, que és de l'associació Mitja Marató. A les 12:05 farà l'actualitat, a les 12:30, com no, l'agenda cultural del mes de setembre, amb la tècnica de cultura Ana Marina Velasco, i a la 1 tindrem el món del vi. No sé si en Toni avui mos ha enviat àudio.
0: Clar que sí, Antoni mos ha enviat, com sempre, un àudio. Anem a veure quin és el contingut del programa d'avui. Ell mos ho conta.
2: Molt bon dia a tots. Avui en el programa Món del Vi tindrem els dos campions. Coneixerem primer la bodega Costeira, que està a Orense, a Ribeiro, que un dels seus vins, Neminha, va ser la guanyadora com a nova marca del darrer concurs Baco. I tindrem també a Manuel Castro, que és el seu enòleg, que va ser també premiat com el millor enòleg d'Espanya. És a dir, doble galardó. I, a més, és un... que se podria que té diferents llocs, com és, per exemple, Ribeiro, també té la zona Rías Baixas i també el de Orras, i farem una selecció de vins d'una d'aquestes vinyes que tenen. Serà molt interessant. Ara, idò. Però espera a la 1 i quart.
0: Idò, això serà el món del vi, i després farem una aturadeta musical. A partir de les 5 tindrem en Jaume en un petits plaers.
1: I avui ve un multivers du Pipero, perquè tindrem Ubit, aquest programa sobre tecnologia, videojocs i d'altres temes relacionats, i tot seguit en Miquel quedarà. I bé, avui torno Pipero, un poc tristós.
0: Ui, sí, no sé, què deu ben pensar d'aquesta Mallorca segona divisió. Va començar molt bé, dilluns. Dilluns va perdre,
1: sí,
0: 2-0 contra el Granada. Crec que en Josep Cerdà va jugar un minutet, supos que també faran una anàlisi, i que les crítiques eren bones. I bé, a menys que compten, no, Piperos?
1: Sí, avui tindrem a les 6 Ubit i a les 7 un Pipero.
0: Molt bé, i de són ara mateix les 9 i 11 minuts, començam. I començam recordant que l'Ajuntament celebrarà demà, dijous, a les 9 de matí, un ple extraordinari convocat per tractar assumptes que no es poden demorar a la propera sessió ordinari. Durant un mes d'agost ja sabeu que no hi ha plens ordinaris, però per això en aquesta ocasió s'ha convocat aquesta sessió extraordinària per abordar diferents qüestions. Quines són aquestes?
1: I d'entre els punts de l'ordre del dia es proposa l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir el consum al petit comerç del municipi, i el plenari haurà de resoldre la discrepància del contracte de serveis professionals d'infermeria, fisioteràpia i auxiliars d'infermeria per a la residència social Santo Domingo. Així mateix es planteja també l'aixecament de la discrepància per objecció suspensiva en relació amb gratificacions de diferents funcionaris. I un altre dels punts fa referència a la revisió d'ofici de l'acord plenari d'abonament del plus de responsable de mercat. Pel que fa a la policia local, es durà a plenari l'iniciació de l'expedient de concessió de la creu al mèrit policial en distintiu verd a un membre del cos, i també es proposa la concessió del diploma de jubilació a tres membres de l'equip local de policia local de Pollença. Finalment, es donarà compte de la liquidació del pressupost de l'any passat, i recordant que podeu seguir aquest ple demà a partir de les 9 de matí en directe per Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM per internet i per streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: I compte enrere per un sopar a la fresca d'aquest dissabte 29 d'agost, on serà que tancarà un cicle festiu, un cicle de festes d'estiu.
1: L'Ajuntament obsequiarà aquest 29 d'agost tots aquests sopars amb ensaïmada que es podran recollir el mateix dia a Pollença, en un passeig Jaume Altoner, davant la residència de 11 a 1, i en un moll es repartiran directament a les taules inscrites. L'Ajuntament no deixa taules ni cadires, i l'animació diuen que en un sopar anirà a càrrec de Batollença, els Mesclats, els Xeremies Orats, i aniran repartits entre Pollença i un moll.
0: Encara hem de parlar de festes, perquè l'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç fa una valoració molt positiva de les festes d'aquest nucli, que un any més s'han tornat a omplir carrers d'ambient, música i molta participació.
1: Destaquen especialment actes que ja formen part de la tradició de les festes, com el trompó en jazz i la cantada de veneres, que, com cada any, varen ser tot un èxit i varen comptar amb una molt bona resposta per part dels veïns i visitants. La Revetlla va estar a vessar, demostrant un any més que Sant Vicenç té un gran poder de convocatori. La versió d'Extremadura també va ser un dels grans atractius de la nit i va aconseguir reunir un nombrós públic. Els veïns de Sant Vicenç posen en valor també la feina de la policia local, que va aconseguir que el trànsit fos fluid durant les celebracions i va contribuir al bon desenvolupament de les festes. Agraeixen a l'Ajuntament la seva aportació, felicitant especialment el regidor de festes per la seva dedicació i implicació a l'organització dels diferents actes. Finalment, l'Associació de Veïns vol fer una menció especial a Xisco Carmona i a la seva dona, en Isabel, per la seva tasca a l'hora de reconduir el caos que tradicionalment es genera durant la tramponada.
0: Canviant de qüestió, Unió Mollera Pollencina reclama actuacions urgents per millorar l'estat de la badia de Pollença després de la concentració convocada el passat diumenge per arrels marines al passeig Vorama.
1: La formació considera que problemes com els abocaments fecals, l'antiguitat de la xarxa de clavegram, els fondejos descontrolats i l'accés de trànsit d'embarcacions no es poden continuar ajornant. Unió Mollera Pollencina recorda que durant les seves etapes de govern es varen fer diverses actuacions de millora del sanejament, tot i reconèixer que la feina no va ser suficient. Ara, però, critica que després de més de 3 anys de govern municipal, l'actuació principal en matèria de clavegram hagi estat encarregar un estudi. La formació reclama menys anuncis i més inversió i recorda que Pollença ha rebut recentment una bandera negra, entre altres motius per les deficiències del clavegram. Des d'UMP asseguren que continuaran exigint actuacions perquè, diuen, la badia és de tots, però governar també implica responsabilitzar-se del que no funciona.
0: L'exposició del 7è Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, ara visita Pollença.
1: Des de fa uns anys, l'espai exterior entre el convent de Sant Domingo i els jardins de Joan Marc acull les fotografies premiades del Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, organitzat pel Consorci de la Serra de Tramuntana i el Consell de Mallorca. Entre altres, enguany ja s'ha celebrat l'edició número 7 i podeu trobar fotografies de diferents temàtiques enfront del museu.
0: I un avanç per al mes de setembre, la base aèria de Pollença acollirà dia 10 de setembre un concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears.
1: L'acte que es durà a terme a les 7 del 10 de setembre du per títol Concert a la base aèria de Pollença. Està obert al públic i permetrà gaudir de música en un entorn emblemàtic de la badia de Pollença, coincidint amb aquest cap vespre. Per accedir-hi, els assistents hauran d'entrar a peu i presentar DNI, i l'activitat compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Pollença i el CUDI, així com de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: I també vos recordam que la setmana que ve, dia 5 de setembre, els Jardins del Convent de Sant Domingo acolliran la Fira Connexió Coop. És una trobada dedicada a les cooperatives i al producte de Mallorca, que té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu i impulsar una economia més social i sostenible.
1: Se celebrarà dia 5 de setembre, com deien, de 5 a 11, i serà oberta i gratuïta per a tothom durant tota l'hora baixa. I el vespre, el Jardins se convertirà en un espai de trobada per posar en valor la tasca de les cooperatives mallorquines i apropar a la ciutadania els seus productes i projectes. Enguany, Connexió Coop també comptarà amb una exposició de Melicotó que cerca reivindicar, des d'una mirada pròpia i arrelada, la cultura i la gastronomia de Mallorca. L'exposició es podrà visitar des de l'inici fins al final de la fira a l'espai La Taverna, als Jardins de Joan Marc. Per acostar la literatura als més petits, també Aina Estràs Bossà i Aura Mollà Aguiló llegiran Les nits del ratolí, l'última novetat de Safilo Saed, la llei editorial d'arrel cooperativista. Aquest projecte tan especial, creat a quatre mans, el trobarem al costat de la Torre d'Esbrull, als Jardins de Joan Marc. I la Connexió Coop serà el 5 de setembre de 5 a 11 en els Jardins del Convent de Sant Domingo de Pollença. L'entrada és oberta i gratuïta.
0: I recordeu que l'àrea d'esports ha anunciat la programació d'activitats dirigides per l'hivern 2026-2027 amb propostes tant a Pollença com a Nomoll, i les inscripcions estan obertes.
1: Entre altres activitats, podeu trobar la de condició física i pilates en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Pel que fa a les inscripcions,

0: Us sembla del Club Pollença que oirà aquest divendres 28 d'agost a les 10 de vespre la balada Una lluna plena de poesies, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna.
1: Enguany l'activitat es trasllada en el Saló del Club a causa de les obres de l'ascensor de l'edifici. Es planteja com una lectura col·lectiva oberta a la participació del públic i tothom que hi assisteixi podrà escoltar els poemes però també intervenir i recitar els seus propis versos. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dos, que serà l'encarregat de conduir les diferents intervencions al llarg de la nit, i la balada aprofitarà més la coincidència en la fase de pleniluni per oferir una activitat cultural nocturna al nucli de Pollença durant la darrera setmana del mes d'agost. L'accés serà lliure i estarà obert a totes les persones interessades, tant si volen assistir com a oients o com si volen participar com a recitadores.
0: L'Associació de Veïns d'Humoll cerca monitors per a les activitats d'esplai.
1: Han obert la convocatòria per incorporar monitors de curs per a les activitats d'esplai del curs 2026-2027. L'entitat anima les persones interessades a formar part de l'equip de monitors a posar-se en contacte amb l'associació per obtenir més informació. Les persones interessades poden contactar amb Moisés al 679-749-655 o adreçar-se directament al local de l'Associació de Veïns d'Humoll.
0: Recordeu que la Fundació Dionís Bennàs s'ha posat en marxa la campanya Tens un Dionís a casa, amb l'objectiu d'ajudar a documentar i ampliar l'arxiu del pintor pollencí a partir de les obres que es troben actualment en cases particulars.
1: Si teniu una obra de l'artista a casa, demanen que faceu una fotografia i la faceu arribar a la Fundació. D'aquesta manera es podrà conèixer i documentar millor el patrimoni artístic de Dionís Bennàs, que es conserva en mans particulars. A més, totes les persones que envien una fotografia entraran automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. El termini per participar acaba l'1 de setembre i podeu fer arribar les fotografies a través del correu electrònic de la Fundació, l'Instagram o WhatsApp, o bé acostar-se directament en un museu.
0: Informació esportiva, recordant que el Pollença i Port Futbol Club cerca jugadores del cadet juvenil femení per la nova temporada.
1: Tingueu experiència o, si voleu començar de zero, diuen que vos esperen per formar part d'un grup amb ganes de créixer, competir i gaudir del futbol. Per nascudes entre 2008 i 2012, podeu contactar directament al WhatsApp 623-428-522.
0: I el club de futbol també ha anunciat la nova temporada de l'escola d'iniciació, que enguany va adreçada a nins i nines nascuts els anys 2020, 2021 i 2022.
1: Les sessions començaran dia 14 de setembre al Núpol Esportiu de Pollença i es faran un dimarts i dijous, hora baixa de 4:30 a 5:45. Està pensada aquesta activitat perquè els més petits facin les seves primeres passes dins el món de futbol en un entorn proper, divertit i adaptat a la seva edat. Les inscripcions ja estan obertes a través del formulari disponible en Facebook del club o per més informació podeu contactar al 623-428-522.
0: I el club de bàsquet Colònia Pollença també està preparat per començar la temporada 26-27.
1: Han dit a través de xarxes socials que donaran tota la informació en un grup dos equips i per a qualsevol consulta podeu contactar directament amb ells al 605-410-053.
0: Molt bé, idò, són ara ja les 9:24. Bruno, tenim xifres de participants en aquest sopar a la fresca de dissabte. 2.608 persones participaran del sopar a la fresca, de les quals 311 seran al Port de Pollença, a Pollença 2.300, i a Cala Sant Vicenç no hi ha cap sopar a la fresca que s'hagi inscrit per aquest dissabte. I de 2.608 persones. Ara estava calculant i no quadra. 311 en un moll i 2.300 a Pollença sumen 2.611, no?
1: I quantes han dit que són?
0: 2.608, 9, 10. Hi ha 3 persones que mos ballen.
1: Bé, s'hauran apuntat ara, darrere hora.
0: Quan d'any sempre, dos plats més, dos plats manco en aquests de sopar a la fresca, però
1: no
0: quan
1: veus,
0: 2.608 persones. Bé, Bruno, la premsa escrita, parlant de Pollença, no en troba cap notícia, però sí que...

0: en vista en planes esportives que tenim protagonistes locals?
1: Tenim planes digitals, hem trobat a través d'Instagram el CEIP Juniper Serra que en Àngela Font ja està rumb pels World Skills de Xangai. Des del Juniper Serra reconeix l'esforç, la constància i la professionalitat d'Àngela Font Ochogavía, guanyadora de la medalla d'or a l'Skill 34, cuina a la darrera edició de Spain Skills, que ja afronta la recta final de la seva preparació per representar Mallorca i Espanya a la competició mundial World Skills de Xangai. Durant aquests mesos, Àngela no ha aturat d'entrenar i perfeccionar la seva tècnica acompanyada per la seva tutora, Joana Cantallops, el coordinador autonòmic Miquel Àngel Coll, el coordinador estatal Toni Cruells i nombrosos professionals del sector que han contribuït a la seva preparació.

0: i també el diari Última Hora en les planes esportives de piragüisme. Àngels Moreno, Marcus Cooper i Àlex Graneri, gestos per un mundial en clau olímpica. Un mallorquí lluitaran per les medalles a la gran cita de la temporada que arrenca a Portland passat l'equador del cicle camí a Los Angeles 2028. Àngels Moreno, del Real Club Nàutic del Port de Pollença, a les ordres de Quico Martín, juntament amb Marcus Cooper i Àlex Graneri, seran les tres opcions illenques a la prova, en aquesta prova que se celebra, com dèiem, a Portland, a Polònia. La gran esperança, diu aquesta informació, és Àngels Moreno, en un mundial en què la gran absència serà el seu germà, Joan Toni, que continua avançant en la recuperació de la lesió i es va proclamar, recordeu, campió d'Espanya fa unes setmanes. La palista del Port de Pollença, juntament amb Victoria Jarkeska, defensarà el bronze del 2025 i arribarà a les medalles a la Copa del Món i l'Europeu com a avals a l'hora d'aspirar a tornar al podi i reafirmar així les opcions de present i futur de l'embarcació de C2-500. I aquestes són les informacions. Ara ja tot seguit anem a repassar les portades digitals.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
0: I de començar amb l'edició del Diari de Mallorca. Confirma la demolició d'una piscina i una terrassa il·legals a sol rústic protegit a Sencelles. El Consell acumula 232 recursos per infraccions urbanístiques pendents de resoldre. Augmenta la febre per un àtic a Mallorca. La terrassa és a preu d'habitatge. Estan molt demandats, gairebé no n'hi ha. Aporten exclusivitat i atorguen estatus, assegura José Luis Artienda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Illes Balears. Juan Mendoza, 2 anys sense diagnòstic. Són espases, rebutja el PET-TAC que podria ajudar a saber què en passa. Mendoza, de 36 anys, porta des del mes de maig del 2024 cercant una explicació a una malaltia que ha canviat completament la seva vida. Seguim repassant titulars d'aquesta portada digital del Diari de Mallorca. Els copropietaris d'Esbosc denuncien que el govern va comprar el 67% de la finca a l'esquena i qüestionen el preu d'1,1 milions. El bar de Vinyarax parla després de la polèmica. La processó de la lasanya va ser un greu error nostre. El combustible encareix les classes pràctiques de les autoescoles de les Illes Balears. No queda més remei que pujar els preus, diuen. La immobiliària d'un metge compra el solar de Son Sardina, que el Bala de Palma va prometre convertir en una plaça pública. Exigeixen que la Fiscalia actuï davant el desfavorable informe d'intervenció sobre Tirmen. Envien a la presó un home i una dona que feien servir un restaurant de Porto Colom de tapadora per a la venda de cocaïna. Multa de 2.000 euros per al pescador que va calar una xarxa de 500 metres a la reserva del Toro. L'eclipsi de lluna del 28 d'agost a Mallorca es quedarà una passa de ser total, explica el Diari de Mallorca quina hora i on es podrà veure. Mort Dolly Parton, la veu que va portar el country al món als 80 anys. També obituari, mor el pediatre José Ignacio Pareja, reconegut metge Palma i molt estimat per companys i pacients. Mallorca acollirà la darrera exposició de Fabrizio Plessi, que va preparar abans de la seva mort. I a la primera jornada de pesca de llampuga a Mallorca es destaquen exemplars més grans del que és habitual. Santa Margalida reallotja 11 afectats per l'incendi a Can Picafort i 100 més s'han pogut allotjar en altres habitatges.

0: Anem ara a repassar les portades digitals del diari Ara Balears. Trobam a portada que la recepta d'acord davant el malestar resident amb el turisme, diu. Tallers de cocteleria i visites guiades. La Fundació Turisme Palma 365 treballa en una campanya i una plataforma web que oferirà experiències exclusives a partir del novembre per reforçar el sentiment de pertinença dels residents de Palma. Ferran Rosa diu, ens han de demanar per què el 80% dels mallorquins estan a favor de plantejaments de més, però no ens voten. L'ecosobiranista defensa l'autocrítica malgrat la carta en contra de Josep Ferrà. I Carmento diu a una entrevista a l'Ara Balears, si hi ha alguna cosa molt potent a la mirada externa, diu el cantant. Un article de David Marquès diu el descontrol de l'aigua a Menorca. Els ajuntaments comencen a restringir-ne el consum, que excedeix un 35% al permès, mentre que els promotors s'aprofiten de llicències agràries i l'administració pren decisions contradictòries sobre la gestió. I el setembre posa contra les cordes la conciliació de les famílies. I jo què faig amb els nins? Es demanen. Escoles d'estiu tanquen mentre moltes famílies encara treballen. Una situació que deixa al descobert un buit que sovint acaben cobrint els padrins. I els veïns de Son Sardina esclaten contra cort per la banda del solar de Can Pesquet. És una mostra absoluta de menyspreu. Els veïns acusen Jaume Martínez de prioritzar els macroprojectes mentre deixa sense resposta les reivindicacions històriques dels barris. I Menorca modifica per tercera vegada la llei de la reserva per poder limitar l'entrada de vehicles el 2027. El Consell du dilluns que ve a aprovació una proposta que fixa en 120.000 el sostre màxim de vehicles. Només restringeix l'entrada als turistes i empreses de lloguer i proposa multes de fins a 100.000 euros a qui ho incompleixi. I a presó dues dones per vendre cocaïna des d'un conegut restaurant de Porto Colom. La Guàrdia Civil va intervenir cocaïna preparada per a la venda, una bàscula, eines per al pesatge i dobbers en efectiu durant l'escoroll de l'establiment. Més acusa el batle de Marratxí de mantenir un habitatge públic buit durant més de 2 anys. La formació del municipi assegura que un pis de l'Ibavi a la cabana continua desocupat des de fa més de 2 anys i reclama explicacions de l'Ajuntament. Sindicats denuncien la mala planificació d'educació amb les places de tècnics d'educació infantil. AMPE alerta que el sistema d'adjudicació pot perjudicar aspirants amb més puntuació i STEI denuncia que encara queden 33 places per cobrir. Denuncien mancances en la seguretat de les festes de l'Aro. On era el dispositiu policial? Es demanen. El PSOE reclama explicacions al govern municipal sobre la planificació policial i els efectius disponibles durant les festes patronals. I detingut un entrenador per violar i deixar embarassada una menor a Palma. L'home de 23 anys va convidar la víctima de 15 anys i un altre menor a dinar a casa seva. Comissions Obreres denuncia també greus irregularitats a Tirme i reclama una actuació contundent del Consell de Mallorca, Inspecció de Treball i Fiscalia. El sindicat denuncia un augment desmesurat de les càrregues de feina i assenyala que els beneficis de la concessionària han passat de 15,6 milions el 2019 a 32,6 milions el 2024. Mor una dona a la piscina d'un habitatge particular de Vinixica, a Maó. La Policia Nacional investiga les circumstàncies del succés que va tenir lloc diumenge en un habitatge particular de l'urbanització de Vinixica. I d'altres notícies que podem trobar, per exemple, Educació ignora el seu màxim òrgan consultiu quan qüestiona el model educatiu. Un informe del Col·legi Docent analitza 366 aportacions del CEIP i conclou que la conselleria és gairebé el doble de receptiva a les qüestions tècniques que a les de fons. I Bicipalma tanca el 2025 en rècord d'usuaris i lloguers i preu superar totes les xifres del 2026. El servei municipal va sumar 11.000 usuaris nous i gairebé 300.000 lloguers més l'any passat, mentre que Cort preveu que el 2026 tornarà a superar el rècord. i un batle de més respon a Ferran Rosa, diu, només un càrrec polític acomodat se li pot passar això pel cap. Josep Ferran envia una carta a 9 pàgines al diputat en què li retreu les crítiques al govern del pacte.
1: I acabem fent una mirada a l'edició digital del diari Última Hora en clau de successos. Destaca que el club de voleibol aparta l'entrenador detingut per violar una menor i deixar-la embarassada. Un portaveu de l'equip explica que ha estat una sorpresa molt gran i que també l'han expulsat de l'equip. La Federació de Voleibol de Balears condemna la violació, diu, són uns fets intolerables. Balears pagarà les dues primeres quotes dels autònoms que estiguin de baixa. En planes de societat, Adrien Brody, Cayetano Rivera i Domingo Zapata junts al mercat de l'Olivar Palma. De la crisi migratòria, diversos titulars del diari Última Hora, unitats en base a Balears, reforcen el desplegament militar del govern a Ceuta. Marlaska i Robles, versions oposades sobre el paper del CNI. Robles admet que es va arribar tard a Ceuta, alguna cosa s'haurà fet malament. I el govern reforma la llei d'asil i estrangeria després de la crisi migratòria a Ceuta. Polèmica, Cort obliga a retirar les terrasses del Bon per al sopar a la fresca de Brunzit. Els restauradors mostren el seu rebuig contra l'Ajuntament i demanen que la concentració i els negocis coincideixin. La lluita silenciosa dels biòlegs a les Balears per ser reconeguts com a professionals sanitaris. De recursos hídrics continuen caient les reserves dels embassaments de la serra i s'acosten al terç de la seva capacitat. A Palma, els llins urbanístics de Camp Esquet allargaran l'expropiació de Cort. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears confirma la presó permanent revisable per l'assassinat de la criatura llançada a un contenidor a Porto Cristo. Els psicòlegs clínics critiquen que Salut rebaixi el nivell d'especialització. El relat d'un dels veïnats afectats per l'incendi de Serenal diu: el foc no perdona, tot està cremat. Una reflexió crítica de Ferran Rosa agita més per Mallorca a l'inici d'un curs polític clau. Troben el cadàver d'un home gran a una zona boscosa de Tolleric, a Llucmajor. S'està esperant l'ADN per identificar la víctima, que va ser trobada indocumentada dissabte matí. Més, exigeix el Consell que aporti documents i aclareixi si el BOC es va casar legalment. El 43,6% de les compres d'habitatge a Sa Pobla les ha fet una empresa o una societat. Un reportatge del Museu del Brodat de Sant Llorenç, una porta oberta a la investigació, l'Ajuntament i Bejove col·laboren al certamen d'art visuals que inclou una residència artística de 7 joves. De la guerra Rússia-Ucraïna, Rússia confirma l'arribada a Moscou del cap de la CIA i descarta una trobada amb Putin. Moren almenys 14 nadons després d'un incendi a una sala de ginecologia d'un hospital al Pakistan. L'Iran desmenteix Trump i diu que Hormuz no ha estat desminat. L'exèrcit dels Estats Units mata 4 persones en un atac contra una embarcació al mar Carib. La Llampulla torna a les xarxes de Mallorca malgrat la mala mà. L'obra pòstuma de Fabrizio Plessi es veurà a Palma el mes de setembre. I acabem amb planes esportives. Del mercat de fitxatges, el Girona activa la via Mateu Morell. El club català pretén el lateral dret del Mallorca, amb qui té un, en qui té un preacord. La negociació entre clubs no ha començat i cal veure si des de Son Moix faciliten la sortida del mallorquí. I dos són les 9 i 41 minuts. Bon anant ja a fer un repàs al temps. Un temps avui, dimecres, que deim adeu al cel blau i net. Fins com a mínim el cap de setmana s'espera molta calitja, també núvols, sobretot durant el dematí, amb possibilitat de veure quatre gotes que anirien acompanyades de fang. I rissagues, possibilitat de rissagues tant avui com sobretot demà dijous. Ho vent bufa entre fluix i moderat, algun redol de maror a la costa es posada i les temperatures pugen al ponent amb unes màximes de 35 graus. Anem a veure aquí a Pollença com ho tenim. I doncs sí, la màxima pot fregar els 35 graus avui, per demà dijous torna a enfilar-se el termòmetre amb màximes de 37, la mínima està entre 22 i 23. Avui l'Agència Estatal de Meteorologia Pollença no anuncia precipitacions. Sí que ho fa demà de matí fins a les 12 del migdia amb un 65% de probabilitats i a partir de les 6 de l'hora baixa novament amb un 60%. A partir de divendres i el cap de setmana, tot i que tindrem estones al cel cobert, no s'anuncien pluges. Tampoc tenim ara en principi cap alerta activada. I ara mateix la temperatura del termòmetre del Calvari és de 26,4 graus. La mínima s'ha donat a les 4 de la matinada, amb 24,5. Ara el vent està entrant de gregal, nord-est, 1,6 km per hora. La humitat al 52% i el baròmetre marca 1015,3 hectopascals. Un poc més alta la temperatura en un moll, 27,3 graus ara mateix. La nit, la temperatura mínima que s'ha donat avui vespre molt semblant a l'actual. A les 3 i mitja el termòmetre ha de ballar fins a 26,1 grau. Ha estat la mínima de l'estació d'Uclo Nàutic, on ara el vent pràcticament no està bufant. La pressió atmosfèrica està a 1.014 hectopascals i l'humitat a un 72,7%. I acabem fent una ullada a la situació marítima. La previsió per avui, de Formentor Cap de Pere, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la zona nord-est de Mallorca. El vent serà de component sud, de força 2 a 3, augmentant a sud-est de força 4. La mà passarà de marejol a maró, amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta a la mà. No hi ha avisos marítims. I de la mà estarà més tranquil·la el dematí, amb una tendència d'augmentar el vent de mitjorn i xalot durant l'hora baixa. I doncs ja són les 9 i 44 minuts. Anirem a conèixer ja tot seguit el misteri d'avui.

0: Misteris, Bruno, misteris d'en Bruno.
1: Sí, no són... Bé, misteri, per molta gent serà misteris perquè no entendran molta cosa de lo que direm. I parlant d'aquest llenguatge juvenil, no? Que dir-ho jo mateix me sent ja major i tot. Perquè la gent de la meva
0: edat... Tu no l'utilitzes.
1: No, és a dir, hi ha paraules, préstecs lingüístics, no? Que se diuen, que sí que s'utilitzen per entendre-te amb tothom, no? Per així dir-ho, qualque expressió. Però bé, parlam de paraules com, per exemple, aquesta que utilitza molt ho joves, literal, no sé, funar,
0: 100% literal,
1: goat, hype,
0: FOMO,
1: mood, sí, NPC, coses així, random, aura, que aura és el tema principal d'avui. I què és aura, Joana? Tu què entens?
0: Bé, aura? Jo vull dir que, és que ara estava cercant, que record que na Sofia i Naina l'any passat ens varen fer com uns tallers, varen fer dues sessions d'explicant un poquet aquest vocabulari. I record que varen parlar d'aura, FOMO, n'hi ha moltes que me'n record, però és que de l'any passat ara se n'han afegit moltes més de paraules.
1: Sí, i tendències un poc estranyes també.
0: I tendències però, estranyes. Bé, l'aura és... Ai, no, és que no ho sé ni definir.
1: Sí, jo tampoc, i mira que sé què significa, però... Sí. Mira, segons va explicar la Minja Mal, no? Que és target, veus? Un altre focus, no? El client principal d'aquestes accions diu: l'aura és una persona que té una presència especial, cosa que sents quan entra al joc, ja saps, com quan veus algú en una pel·lícula i dius, uau, no? Això és aura, qualcú que té una presència especial. I a partir d'aquesta aura ha sortit unes batalles de fermear aura. Direus, què és fermear? I és que no vos explicaran totes aquí, però les necessàries sí. Fermear és un anglicisme derivat de farm, que és un verb de recolectar, de guanyar experiència, de guanyar recursos. I recolecten aura, no? I són uns joves, bastant joves i no tan joves, hi ha gent gran, que va a una plaça i comença a fer... com explico això? Segur que ho heu vist a les notícies, o qualque banda. Comencen a fer moviments de videojocs, de coses així, cara a cara.
0: És un poc a la Deuterians.
1: No sé.
0: Però una altra línia.
1: Com una batalla de rap, no? Un contra un, a un cercle, una plaça, molta gent que els envolta, però en joc de cantar, de rapetjar, diuen, fan accions, no?, de videojocs per fermear aura. I és el contrari, és bastant ridícul, això. Me sap greu dir-ho, però si veus aquest vídeo us direu què estan fent. Aquests.
0: I això està passant a Mallorca.
1: Està passant a Mallorca, no ho sé, espero que no, però bé, com ho fem, també van arribar. Però això és un fenomen mundial. Per exemple, també a la Índia hi ha una barca que s'ha fet molt viral també, de persones que els ensenyen a fermear aura. És una tendència un poc ridícula, no?, que s'ha fet molt viral a les xarxes perquè la gent se'n riu d'aquestes coses. Ningú s'ho pren en sèrio, ni ells mateixos, el que fa molt de pics, però sí que hi ha molts que s'ho prenen en sèrio. Però bé, no passeu pena si no heu entès res, perquè tenim bones notícies, i és que han trobat un diccionari, un glossari, per entendre com parlen els joves i les joves d'aquesta generació Z, no? Si poseu diccionari de llenguatge juvenil, trobareu la primera recerca de FAT Joventut, on expliquen les paraules més significatives. Però també hi ha un vídeo de la Sexta que explica molt bé aquestes coses, i jo crec que el podem posar un poc perquè la gent entengui.
0: Sí, vinga, l'escoltam. Sí, anem a escoltar aquest reportatge.
2: Y ahora, bro, voy a contar algo muy random. A veces a nuestros jóvenes les da cringe escucharnos porque, literal, no tenemos aura. No es que nos troleen, es que no los entendemos. Si ustedes tampoco han entendido ni una palabra de lo que les acabo de decir, se lo aclaramos.
3: Descifrar lo que significa mood.
4: ¿Mood? ¿Está calladita?
3: O cuando los jóvenes hablan de que alguien está de lulu.
4: ¿De lulu?
3: Puede sentirse como aprender otra lengua.
5: Están hablando en otro idioma.
6: Estoy muy para atrás. Y eso que mi nieto me pone un poco al día, pero vamos.
3: Ahora será más fácil con el primer diccionario de expresiones que usan los jóvenes. Tome nota de alguna de ellas.
7: Cringe.
4: como que grima, ¿no? Como que asquito o algo, ¿no?
3: La definición más acertada sería...
7: vergüenza ajena.
3: Otra palabra muy usada, ghostear.
8: En cristiano.
9: ¿Qué has hecho, ghost? Fantasma, has desaparecido.
3: Confirmado por las fuentes más fiables.
10: Dejar de hablar a alguien porque sí.
11: Hacer el vacío, ¿no? Pasar de la persona.
3: Y si decimos estar de Lulu...
12: De Lulu... Ninguna, es que no acepto ni una.
3: Tampoco se desanime, lo importante es aprender de los maestros.
10: Algo que no va a suceder y tú estás ahí pensando, ¡wow, ojalá suceda!
3: Farmear aura es otra palabra obligatoria.
13: Cuando alguien posturea de una cierta manera para, digamos, tener un aspecto interesante.
3: Un último reto, definir la palabra mood.
14: Buah, esa me has pillado, ¿eh?
15: Mood es, pues como estás, alegre o sea, el mood que llevas.
3: No cabe duda de que las nuevas generaciones tienen su propio lenguaje.
16: Muy distinto tanto el vocabulario que usan en el móvil como hablando.
3: Pero con este nuevo diccionario estarán más cerca de ser un bro más.
0: I de les noves generacions tenen el seu propi llenguatge, però aquests joves tornaran grans,
1: sí.
0: Serran així amb els adults.
1: Jo crec que no, jo crec que això passa. Jo crec que són modes i tendències, que això fa molt de temps que se xerra així.
0: És més intens aquest llenguatge quan xerren entre ells.
1: Exacte. No? Jo a Pics també escolt conversacions i mira que jo sóc
0: jove, tot jove.
1: Sí. Clar, però aquest llenguatge utilitza més adolescents que... i jo a Pics veig aquestes conversacions, el meu germà que és més jove que diu bro tot el temps. Com que
0: bro? Bro era el que nosaltres dèiem, tio, què passa,
1: sí.
0: Tio?
1: I jo crec que el llenguatge evoluciona, no? Però que no evolucioni així, per favor, que evolucioni en paraules propis de la llengua o qualque préstec lingüístic, sí. Però que pugui entendre tothom, no? No sé com xerràveu quan...
0: Ens hem de preocupar un
1: poquet. Quan vosaltres éreu adolescents, Joana, però jo crec que no teníeu cap d'aquestes paraules, no?
0: No, ara el que deia aquest bro que era el tio i coses així, però és que ara estic recordant, ara escoltant aquest reportatge de la Sexta, de lo que Naina i na Sofia mos varen explicar aquí a la ràdio, s'han incorporat amb un any moltíssimes paraules noves.
1: Sí, sí, això va evolucionant.
0: Això fa una viada.
1: O te pulles en un tren o te passa la cara. Però bones notícies. Si cercau diccionari de llenguatge juvenil i vos avorriu, entrau i teniu una estoneta per llegir, vos sorprendreu del significat de moltes de les paraules. Però bé, això ho volíem comentar avui perquè això de fer-me aura també és un... Si teniu estona, cercau vídeos de fer-me aura i vos en riureu una estoneta. Però bé, avui hem de parlar d'una cosa més sèria i més trista, i és que ha mort una compositora i actriu dels Estats Units, i parlant de Dolly Parton, que ha fet singles, discs molt famosos, també ha estat la mentora i madrina, i també és una cosina llunyana de Miley Cyrus, no sé, moltes cançons, Joana, tu la coneixes més que jo, no?
0: Bé, ha sonat molt aquí a Ràdio Pollença, continuarà sonant un tema que ara posarem en els nostres oients, és un que tenim ja de dins les nostres seleccions musicals, un clàssic, Jolín, i jo crec que ara mereix també, avui supos que està sonant a totes les emissores, quan no podria ser d'una altra manera, i aquí també tenim ara Dolly Parton.

0: L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.
1: Ui, Bruno, ja tenim poc temps per repassar l'agenda. Anem ràpidament a destacar que avui hi ha música al carrer, que és dimecres, en Bau con Tudo Quintet a la plaça Major de Pollença a les 8:30 i diumenge Rano, Paula i Marce a davall de l'abai de l'Ajuntament.
2: També vos hem de recordar que la banda de música impulsa un any més color musical. Vos podeu inscriure a través del QR disponible a l'Instagram de la banda per infants de partir de 6 anys. Les activitats es faran a dimarts i dijous d'agost.
1: La tercera edat de Colònia organitza un cap de setmana cala d'op per al mes d'octubre. El preu de 145 euros per persona. Heu de reservar l'oficina de l'associació i també ja podeu demanar informació d'un viatge a Galícia que tenen previst.
2: Vos hem de recordar també que la Fundació Dionís Bernassa fa aquesta campanya per documentar les obres d'un pintor que es troben a cases particulars a Pollença. Si teniu una obra de Dionís Bernassa, podeu enviar una fotografia abans de l'1 de setembre a la Fundació i entrareu automàticament un sorteig de 200 euros per gastar a Dada a Pollença. Podeu contactar a la Fundació a través de les seves xarxes o passar directament pel museu.
1: I si anem a les propostes d'agenda d'aquesta setmana, on anem a divendres de l'actuació de Judith Nederman amb Darío Barroso dins un marc dels Sons de Nit 2026, un concert que serà a l'esplanada a la plaça de l'Iglesi de la Cala Sant Vicenç divendres a les 9 du vespre. Les entrades a tiquetiver.com.
2: I el mateix divendres també tenim una lluna plena de poesia, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dos i serà en el Saló del Club Pollença a les 10 del vespre.
1: I diumenge, dia 30, arriba el concert de clausura de la 65a edició del Festival de Pollença en l'Orquestra de la Comunitat Valenciana titular del Palau de les Arts Reina Sofia, amb el director titular Sir Marc Elder. Serà a les 10 del vespre al claustre de Sant Domingo.
2: I abans d'acabar, vos hem de recordar les exposicions que podeu visitar a l'Església del Convent, a Natureza Albano Afonso, en Museu de Pollença, la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, a la Fundació Dionís Bernassa, la de Joan Mar, titulada Des de l'Envés, en un club, la Xesca que ha ensenyat un món, la vida i l'obra de la filla il·lustre de Pollença, a Can Llobera, la memòria gràfica d'Uquertells, de la patrona, des de 88 fins a un any, i a l'hotel Molins, que va hibernat material sensible, fins dia 13 de setembre.
1: Molt bé, i de tota aquesta informació la trobareu a l'agenda publicada a la nostra web, entrant a radiopollença.net.
2: Ara tot seguit, a les 10, us recordem, parlarem amb el director general de Colònia, en Biel Bossà, sobre les obres de Camp Morató, així que no me n'aneu molt en fora si voleu saber com avança l'estat d'aquestes obres.
1: Molt bé, així arribam a les 10, actualitat amb el butlletí d'Ivetres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Es paralitzen de moment les obres per apuntalar el local comercial que es va cremar dilluns a Can Picafort, a Mallorca, tot i que havien començat avui a primera hora. Els veïnats continuen desallotjats. Carles Escolan, bon dia. Conta'ns.
2: Bon dia. En aquests moments les obres de retirada de runa i també de reforç de l'estructura des de la planta baixa i el sòtil està aturada després de que la policia local de Santa Margalida hagi fet fora a la desena d'operaris que treballaven, adduint que això està precintat per ordre judicial i que fins que aquesta ordre judicial no s'aixequi, l'edifici estarà precintat i no s'hi podrien realitzar cap tipus de tasca de neteja fins que no vingui la Guàrdia Civil, en aquest cas la policia científica, i realitzi la investigació.
1: Gràcies, Carles, en directe des de Can Picafort amb aquesta darrera hora sobre les obres d'aquest local comercial que es va cremar dilluns a Mallorca. I canviant d'assumpte, perquè avui és el primer dia que poden trobar llampuga als mercats de les Illes després que hi començàs la temporada amb alguns problemes per als pescadors a causa del preu del combustible. Bona part de les peixateries són optimistes per donar-li sortida, tot i que diuen que el gruix de les vendes arribarà d'aquí unes setmanes, ja que molt dels consumidors es troben de vacances.
3: El preu del quilo és de 8 euros en els exemplars més petits i entre 15 i 18 en les peces més grosses. Un preu de sortida inferior a altres anys, on les tempestes d'agost impedien que moltes embarcacions feinegessin. Els peixaters també esperen que la temporada s'allargui, com va passar l'any passat, fins a finals de desembre. Escolta'm, un venedor del mercat de l'Olivà de Palma.
4: Nosaltres ja fa molts anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, per, com que li llevan tota l'espina, l'amassam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
1: La companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta a les Illes per l'any que ve que connectarà Eivissa a Nova York sense escales. Serà des de l'aeroport d'Escodolà fins al de Newark.
3: Està previst que comenci a operar dia 31 de maig del 2027 amb una freqüència de 4 dies per setmana. La ruta, que és directa, se sumarà a la que ja opera des de Palma cap a la ciutat nord-americana. L'any passat es calcula que 115.000 turistes dels Estats Units varen viatjar a Eivissa fent escala a Mallorca o altres ciutats europees, i això suposa més d'un 50% més que l'any anterior.
1: I precisament a Eivissa, a partir d'avui, s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a la Inspecció Tècnica de Vehicles. L'objectiu és reduir l'absentisme, que supera el 40% de les cites concertades.
3: Forma part de les diferents mesures impulsades pel Consell per millorar el funcionament de la ITV, com són l'adjudicació del servei addicional de dues noves unitats d'inspecció que estaran ubicades al polígon de Montecristo i permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anuals més.
1: La Direcció General d'Emergències ha elevat a taronja el nivell d'alerta per rissagues a Menorca. Recordem, a més, que l'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu avui l'avís groc per aquest fenomen a l'illa durant tot el dia i que el nivell de la mar pot arribar a oscil·lar prop d'un metre.
3: A mitjanit l'avís passarà a la taronja i la mar pot oscil·lar fins a un metre i mig, un fenomen meteorològic que de cada vegada es preveu millor i que afecta especialment el port de Ciutadella.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí, el meteoròleg Agustí Llançà ha explicat com que es deu a variacions ràpides de la pressió.
5: Ciutadella està enfrontat. Es pot ajudar, ja està flota cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió solen venir, se solen produir des de avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació de d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas d'estrella.
1: 10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Mamà, mamà, és divendres, podem anar a la platja.
2: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres vam anar a Madarits, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Madarits.
3: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
0: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971 530997 o Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.

0: Idò, oients, nosaltres seguim en directe, vos hem dit abans, ara mateix són les 10 i 13 minuts, arribar un poc tard, però bé, hem de parlar amb en Biel Bausà, director general de Colònia, sobre un dels projectes arquitectònics i patrimonials més importants que s'estan duent a terme a Pollença, no? És la reforma i la rehabilitació de Can Morató. Com sabeu molts, Can Morató té molta història, va començar el 1922 i es va convertir en una de les fàbriques més importants de Pollença i de Mallorca, dedicada principalment a la producció i exportació de tèxtils. Ara, més de 60 anys després del tancament de la fàbrica, Colònia ha posat en marxa un projecte de rehabilitació que conservarà el valor patrimonial de Can Morató i convertirà el complex en la seva nova seu central, no? Amb diferents espais que ara ens comentarà en Biel, però bé, per parlar de com van ser les obres, com serà aquesta nova seu i també de què significa recuperar un espai tan vinculat a la memòria de Pollença, avui ens acompanya el director general de Colònia, com he dit, en Biel Bausà, i l'hem de saludar. Molt bones, Biel, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bon dia a tots, gràcies per la convidada.
0: A vosaltres per venir de Can Morató, un espai tan simbòlic a Pollença, que ha estat molt d'anys aturat, que vosaltres vareu adquirir en el 2020, si no vaig malament ara mateix, no?
1: Així és, 16 de gener de 2020.
0: Vosaltres el vareu adquirir i el projecte va començar en el 2023 i fins al 2025 no se va executar perquè, anem a fer un pot de memòria, va haver qualque impediment burocràtic, no?, entre mitges.
1: Sí, l'història ve d'un poquet més enrere, és a dir, l'entitat, tenim la seu social a la plaça Major, l'edifici que tothom coneix, no?, la gent de Pollença, és un edifici que se va inaugurar l'any 76, per tant ja és un edifici que el creixement que ha tingut l'entitat durant aquests darrers anys ha quedat una miqueta petit per lo que són les necessitats que tenim en quant a les persones que fan feina a serveis centrals, que som unes 50, ara mateix tenim gent a Pollença, gent desplaçada també a Palma, perquè mos falta aquest espai, però també a mesura que ha anat creixent i que la Fundació i en Cifra també ha tingut més capacitat per poder dur a terme activitats, en realitat enguany en obra social, igual que ja vàrem fer l'any passat, pues estan per damunt de 2 milions d'euros, vull dir que tenim capacitat per fer moltes activitats, llavors mos faltava un espai, també mos faltava un espai per fer activitats pròpies, no? Llavors va sortir la proposta de que havíem de fer, havíem d'obtenir un espai més gran, tant per la part purament administrativa com també per la part de la Fundació i en Cifra. Se varen avaluar distintes alternatives, altres solars, l'entitat també tenia un solars en el polígon que ja s'han venut, però se tractava també de tenir un espai que no només estàs pensat purament per als serveis administratius, però sinó que un espai que pogués ser útil també a tota la gent, no només de Pollença, sinó de les illes, un espai també emblemàtic per l'entitat, i aquí és quan va començar a prendre força la possibilitat de comprar Can Morató, no? Això ho vàrem començar l'any 2019, contactes amb la propietat, qui, bueno, des del primer moment, pues, ells estaven disposats a vendre, efectivament hi va haver uns temes com sempre, no?, de poder aclarir alguns dubtes, com quins tipus d'activitats hi podrien dedicar o hi podrien dur a terme a Can Morató. És un edifici que està catalogat per el Consell de Mallorca, per tant també havíem de parlar amb patrimoni. També hi havia dubtes respecte a que no ho fet, de que estigui ferrat a un torrent, pues també hi tenia qualque cosa que dir recursos hídrics i passa una carretera per davant, vull dir, tràmits van ser un poc lentos, però al final se va prendre la decisió de que fos aquest espai, és a dir, no només se tractava de fer un espai per dur a terme l'activitat administrativa i també de la Fundació i en Cifra, sinó que l'adquisició de Can Morató, diguéssim que participàvem a recuperar un espai emblemàtic, sobretot també amb molt de sentimentalisme per moltes famílies que havien fet feina allà, o pares, les mares, bueno, hi ha molta gent que encara es viva, que recorda quan feien allà i el que va suposar per Pollença la creació d'aquesta fàbrica. Per tant, també era una recuperació d'un edifici industrial que, a veure, que a Catalunya hi ha moltes més fàbriques tèxtils que no aquí a les illes, però també hi havia una part d'inversió patrimonial. sense cap dubte que si haguéssim optat per construir la nova seu en el polígon, que com he dit doncs, l'entitat tenia alguns solars, segur que
0: ja més fàcil, ja seríem, més econòmic, no?
1: Sí, ja està molt més econòmic i ja seríem allà, ja estaria acabada les obres, no? Però bueno, vam pensar que una entitat com una caixa d'estalvis doncs, no només havíem de mirar aquesta part, sinó també el que era aquesta recuperació de patrimoni. Llavors, a partir d'aquí vàrem adquirir la propietat, vàrem signar un 16 de gener 2020, dos mesos després ens confinaven a tots, la Covid, aquí era quan estàvem en un procés de que se poguessin presentar propostes de projectes, bueno, se va endarrerir una miqueta més perquè no hi havia possibilitats. Bé, les prioritats eren unes altres, no només per nosaltres sinó també per tota la ciutadania. Vam fer en dues fases, una fase prèvia que es van presentar, crec que eren 52 despatxos d'arquitectes, en van quedar 14 seleccionats i que 14 van presentar 12 avantprojectes, se va elegir un projecte Atlas que és el que va sortir elegit i s'ha desenvolupat, hi ha el projecte definitiu, projecte base, projecte d'execució, havien de revisar

0: vàrem iniciar el que eren les concurs per poder triar l'empresa constructora, volíem que fos una empresa d'aquí. La primera proposta que va sortir, va ser el primer concurs, va ser desert. Vàrem iniciar un segon concurs, que definitivament pues, ja se va triar l'empresa Melchor Mosqueró. La idea és que fos una empresa que fos d'aquí de les illes, però que fos lo suficientment gran com a per poder-nos donar l'obra que va, vull dir, no vam mos de preocupar d'anar a cercar d'una banda un piquer perder, de l'altra un llanterner, de l'altra un pintor, de l'altra un fuster, perquè no tenim capacitat per coordinar tot això. Era que algú mos donés
1: l'edifici
0: complet, tal com estava, no? Bueno, vam començar pues, fa... no arriba encara
1: octubre
0: un any,
1: passat,
0: octubre
1: no?
0: de l'any passat, i el termini d'execució són 2 anys. Bueno,
1: sí. I ara, com estan les obres de Can Morató? Quin punt del calendari mos trobem?
0: Sí, bàsicament, lo que ja s'ha fet una feina per mantenir, és a dir, lo que és el projecte manté totalment lo que és la volumetria de l'edifici original. És a dir, que quan qualcú entri dins qualsevol de les dues naus, la nau se veurà pràcticament igual que estava en l'estat original. És a dir, no hi ha canvi, se veurà tot, longitudinalment se veurà tota, i el que són la part del sòl i les columnes pues, són exactament iguals que les que hi havia originalment. Hi ha una part central que hi havia unes edificacions que aquestes desapareixen, perquè eren edificacions que se van construir posteriorment. De fet, hi ha unes construccions, però l'únic que queden són un parell de parets verticals, el que és la part horitzontal de teulada i de més, quan que eren fustes i taula, tot això ja fa moltíssim d'anys que va col·lapsar i no existeix. Per tant, aquí no hi ha cap obligació de reconstruir. Llavors, ara mateix, el que estan fent és s'ha mantingut aquesta façana original, que suposa un esforç extra econòmic, però bueno, que aquestes eren les condicions si ens va posar a patrimoni. Hi ha una altra paret també, que seria
1: paret, és a dir, parlant de la paret que se veu des de la carretera,
0: quan passes per davant, exactament, sí.
1: La que coneixen tots de
0: vista. Sí, la façana...
1: Que és el que t'he dit abans, que apareix quan passes per allà, que no s'està fent molt, però si veus aquests vídeos que han publicat a xarxes i de més, veureu que per de dins ja és una altra cosa, pràcticament no sí, queda res.
0: Sí, el que són les naus, ja estan... La nau que està més a prop de lo que és el torrent ja està totalment reconstruïda. Ja s'han fet unes columnes molt semblants a les que hi havia originalment, una miqueta més estilitzades, estèticament són un poc més elegants, i d'altra banda a la nau que està de vora quimí de Can Joanot, que era la nau allà on hi feien feina sobretot dones, que allà on se teixien les catifes, que a més era la nau que visitaven clients per comprar les catifes, era un poc allà on la zona de feina de fer les catifes, però també com a un mostrador a l'espai allà on hi havia pues, que podíem veure les catifes que estaven fetes. Allà les columnes són més estèticament estaven més elaborades i els han reproduïdes fent un motlo una per una i perquè fossin igual que les originals. I aquí també bueno, encara estan en procés d'encofrat, encara hi ha fustes de suport per aguantar el que és l'edifici, però que està pràcticament acabat. A partir d'aquí és reconstruir l'edifici principal, és a dir, havíem de mantenir la façana principal.
1: Perquè què conserva exactament l'edifici?
0: Sí, l'edifici quedarà en el que és l'edifici principal, és a dir, darrere aquesta façana que tots veiem quan sortim de Pollença cap a una part de Pollença, aquí s'ha mantingut la façana però no l'edifici, és a dir, si l'edifici hagués estat no ja construït fa 100 anys, sinó que hagués estat construït fa 10 anys, no hi hagués complit cap normativa actual en el que fa referència a les cimentacions, en el ferro i demés. Per tant, no només el problema no només era que tenia 100 anys, sinó que, a més, no compliria la normativa actual. Per tant, no quedava més remei que tombaró i tornarà a fer de bé el nou. Amb algunes parts que sí que se mantenen, no? Com és, clar, una façana a parets que hi ha més a la part del fons de lo que és usolar, se poden mantenir, se poden recobrir perquè, diguéssim,

0: que la part interior de la façana, les pedres que hi ha dins la façana seran les originals, però en realitat després hem de protegir per de dins i per de fora. Són les originals, se farà igual que era originalment, però
1: clar, s'ha de muntar també, no?
0: S'ha de muntar, però al final que veuràs, faràs un revestiment que serà actual, val? Llavors, el que és l'edifici principal queda exactament igual que el que hi havia originalment, de pensar que en realitat el que hi havia a baix eren unes dependències allà on hi havia un garatge per la família, l'entrada a la vivenda de la família Morató, que era el primer pis, i a la dreta hi havia allà on guardaven els rodets per fer després les catifes. I a dalt era la part de vivenda, val? Aquesta part frontal, diguéssim, a la part primer pis quedarà l'espai per la Fundació i en Cifra i una sala de reunions per al Consell d'Administració de l'entitat, mentre que a la part de baix, diguéssim, hi hauria l'entrada en els serveis administratius i mai a la part més propera del terreny hi haurà una oficina bancària, una petita oficina bancària.
1: Perquè per l'AM, que tot això que comptes, ho projectes, ho va trobar en un estat de runa, no? Que no hi havia res que se pogués utilitzar, no? I sí, que això ha estat una dificultat molt, molt gran per arquitectes, per l'empresa d'obra, per vosaltres, per tota la logística, no?
0: Sí, això se va fer després de la firma del contracte de promesa de compra la família Morató, i abans de poder tenir un permís definitiu es va encarregar un informe a un estructurista, un tècnic, i efectivament està en situació de ruïna estructural i econòmica. Vull dir que és impossible mantenir l'edifici tal com està. Bé, de fet, vull dir, tenia riscos i és com que en moltes ocasions vàrem alertar de que per qualsevol lloc o tallaven el que eren les reixes i entraven als lots, i que era un verdader perill, perquè l'edifici estava molt malament, al marge de que també hi ha, no? Encara que estan tapats, distints pous i ajups que tenien riscos de que qualcú hi caigués, però també és veritat que des que varen comprar fins que varen començar les obres també hi havia diferents espais que s'han anat col·lapsant. Vull dir, anaves un dia i veies que hi havia un espai, pues, no sé, 8-10 metres quadrats que havia caigut tot en terra, perquè o per el vent o per la pluja o de més. Per tant, a més d'aquest edifici principal, hi ha una nau que està aferrada a una química en Joanot, que aquesta serà per els serveis administratius de l'entitat. O sigui, que està ara a la plaça Major fent feina, no a l'oficina, sinó a la planta primera i segona, mos desplaçarem cap a Can Morató, i després a la nau que està més a prop del torrent, vale? Allà hi ha un espai que seria museu, també sala de formació per fer determinades activitats, i una sala d'actes, que ens fa falta actualment una sala d'actes, perquè quan feim activitats pròpies, com pugui ser l'Assemblea General, o el Premi Narratiu Infantil Juvenil, o l'entrega de les subvencions de l'Estalvi Eric, o des de la Fundació, o col·laboracions, sempre hem d'anar a altres llocs perquè ens falta un espai propi que tingui, pues, la dimensió suficient com per poder tenir 200-300 persones. Llavors ja hi haurà un saló d'actes, però la idea és que aquest espai de Can Morató no sigui un espai per utilitzar només la gent de Colònia, sinó que seria per dinamitzar i per dur a terme tot un conjunt d'activitats, siguin lúdiques, però sobretot culturals, educatives, qualsevol tipus d'activitat que estem duent a terme ara mateix a través de la Fundació i en Cifra, però també que puguem augmentar el número d'activitats que duim a terme nosaltres de forma pròpia, no? Però també que hi pugui haver associacions tant de Pollença com de fora de Pollença que puguin aprofitar l'espai. De fet, un patio lema és un espai per a tothom, no se reconstrueix Can Morató perquè una sèrie de persones, si fem feina a la part administrativa, podien tenir un espai més elegant, més guapo. Vull dir, és un espai que òbviament, l'han de poder utilitzar tota la ciutadania i s'ha de poder lleudir i, sobretot, fer-ne un ús. Per sigui, per activitat cultural, cinema, concerts... Vull dir, perquè... enmig queda, pensa que entre les dues naus, darrere l'edifici principal, hi ha un espai que serà un gran pati central i que hi ha molta de gent.
1: Clar, per fer això, el que te volia dir, que vosaltres mantindreu les oficines, sí, no, aquests espais, encara que vos, o de la plaça Major, vos traslladareu allà.
0: Sí, el que és l'oficina de la plaça Major,
1: aquí, que quedarà?
0: Allà on van el client, quedarà l'oficina. Clar, després hi ha la resta de l'edifici, però clar, un edifici que se va pensar com a petites oficines, com a vivendes, i que ara mateix pues, no s'adapta a les necessitats que tenim. Però el que és l'oficina de la plaça Major, l'oficina quedarà allà.
1: Després, també has dit que hi haurà espais, no? Això és el que vareu dir, que és un espai per tothom, que hi haurà associacions, entitats que podran participar i tindreu una part per desenvolupar aquestes activitats, cultura, d'altres, i després l'altra part d'aquesta nau que utilitzareu vosaltres com a oficina, no?
0: Sí, diguéssim que de la part de Quimio de Can Joanot cap a Notorrent, diguéssim que cada vegada és més públic. La part més pública és la part de Baró Torrent. Allà hi ha un usinar molt gran. De fet, la primera edificació que està separada del que és pròpiament el que és la fàbrica, és una edificació més petita que està molt a prop del torrent. Això era la fusteria, allà on arreglaven totes les màquines que hi havia quan funcionava la fàbrica. Això serà un petit bar, però més pensat per donar servei a la gent que farem feina allà, o quan hi hagi una activitat cultural, pues per poder donar suport a un servei de càtering, per poder servir pues, uns refrescos o per poder fer un càtering a l'activitat que s'adugui a terme. Però sí que és cert que darrere hi ha un espai ajardinat que és bastant gran, que també se podrien dur a terme activitats.
1: Perquè, per exemple, quin tipus d'activitats podran dur a terme allà? Com serà aquest espai? Què dius ara?
0: Sí, allà hi ha des d'una part que és usinar, que sí que se poden dur a terme...
1: És a dir, a l'aire lliure, no?
0: A l'aire lliure. Hi ha un pati central molt gran que també s'hi podrien dur des de projeccions de cinema, des de concerts, i després a la nau que està més a prop de Torrent...
1: Aquesta és coberta,
0: una,
1: allà?
0: Sí, coberta. Hi ha una sala d'actes que té capacitat per unes 200-250 cadires.
1: Se poden fer exposicions, se poden fer projeccions, se poden fer...
0: També, però clar, se podria fer vespres o temporada d'hivern, però també dur a terme activitats nostres, com la mateixa Assemblea General, o la presentació dels anuaris de l'educació, l'envelliment o de la joventut, que feien en col·laboració amb el Consell de Mallorca, Universitat i Govern Balear. No? En principi, també, i per anar ja impulsant el que són les actuacions de la Fundació Guien Cifra, enguany, ja només de febrer, se va aprovar un pla estratègic de la pròpia Fundació per poder tenir pues un camí a fer d'ara endavant des de 2026 fins a 2030, i també estem ara en un procés d'incorporació de persones a la Fundació Guien Cifra. I la Fundació Guien Cifra fins ara, tota la seva activitat, la feia en personal de Colònia Caixa. Vale. Ara pensam que ha de tenir la Fundació la seva pròpia estructura de personal, ha de funcionar també una miqueta més independent, i per això pues, s'ha cregut oportú incorporar persones amb experiència també a altres fundacions, no? Que, per impulsar precisament aquests propers anys, ja que tindrem aquest espai, tindrem la possibilitat de fer moltes més activitats que les que estan fent fins ara, no?
1: Perquè quant de treballadors fareu feina en aquesta nova seu?
0: Sí, allà serem uns 50.
1: I ara aquí a les oficines?
0: Ara som 48, més
1: som mateixos,
0: 50.
1: És a dir, que només vos moureu allà i sí, serà un espai més gran,
0: sí,
1: més...
0: Sí, hi ha gent que ara està a Palma, i la minoria, però bueno, que també vendran cap a... també vendran cap aquí.
1: Hi haurà espais visitables també,
0: és sí,
1: dir, no?
0: És a dir, en el principi, quan pensàvem en el projecte, se xerrava d'un espai que era un museu, vale? És veritat que bueno, això seria a la nau que està més a prop de Torrent. Clar, museu de Can Morató, museu de Colònia, les dues coses. A mesura que passen uns mesos i te vas integrant i informant també de lo que se feia a Can Morató, bueno, vam donar compte que no tenia massa sentit que hi hagués un espai que fos museu, en el sentit d'acumular a uns metres quadrats tot un conjunt de peces, que tampoc no és que n'hi hagi moltes, per recordar el que era l'antiga fàbrica. Llavors, el que vàrem fer i presentar, i està aprovat per part de Patrimoni, era un projecte museogràfic, o museístic. Sé que hi ha una petita diferència, si hi ha qualcú expert en temes de museus.
1: Però en visuals, tant, no?
0: Sí, és a dir, no se tracta de concentrar totes les peces de la maquinària, que realment hi ha peces de ferro, perquè el que
1: realment... I van cedir uns telers, no? Si no hi...
0: Sí, bueno, són diverses coses, és a dir, hi ha part d'hotelers originals, però que realment l'únic que queda són ferros. La fusta estava totalment perdida. Llavors, la idea més que concentrar tot l'espai de museu, diguéssim, en aquesta nau, la idea, que això està ja presentat aquest projecte, és que qualsevol visitant pugui fer una volta per tot Can Morató per entendre allà on entraven els carros en la llana, allà on hi havia la bàscula que pesava la llana, que això era, pues, pesaven els carros inicialment, després els camions quan entraven i després quan sortien, i la diferència de pes, pues, era la llana que havien buidat, no? El circuit que feia la llana, que era dur-la quasi en el fons d'Ussolà, allà on hi havia uns habitacles que hi posaven, pues, productes per llevar les puces, les paparres, el que poguessin tenir per esterilitzar el que era la llana, un circuit que seguia després la llana per fer-la neta fins que una vegada neta se passava, la tenyien de colors. Allà hi ha uns cubells, no?, de material que s'hauran de reconstruir perquè estan en molt mal estat, allà on d'una part se feien nets i uns altres allà on se tenyien de color, i un circuit que feia la llana fins que se feien uns rodets, allà on s'emmagatzemaven uns rodets, i després allà on se teixien pròpiament les catifes. També que allà on ara és l'usinar, que està davant el torrent, allò antigament era un petit hort per la gent que feia feina allà, sembraven quatre hortalisses, i pensam que és més interessant que no posar un caramull de petits objectes que, com a inconexos, sinó que la gent pugui fer un circuit per tot el pati central, per la nau de darrere, que aquesta queda sense tapar, puguin visitar un safareig, que és un safareig molt gran, d'uns 500 metres quadrats i com un 4 metres de profunditat, que això s'empleava, és a dir, les fàbriques de teixits necessitaven moltíssima d'aigua, i allà, a través de l'aigua de les pluges, com també de l'aigua del torrent, això s'omplia. Per tant, es explicar a través de vídeos, però també a través de panells, tota l'activitat que hi havia a Can Morató. És a dir, que
1: l'edifici en si mateix...
0: Amb un recorregut, que tot l'edifici sigui...
1: L'edifici en si mateix serà museu.
0: Museu, vale? Que amb un recorregut s'hi pugui veure des d'allà on entrava la llana, un recorregut que feia tota la llana, i després fins que sortien les estores, les catifes fetes, fins que després se posaven a la venda. Crec que és més interessant perquè si la gent se fa un poc una idea, no?, d'un recorregut, que no veure totes les peces juntes dins una habitació. No? I bueno, això ja està desenvolupat. Clar, ara faltaria més la part més gràfica perquè la gent pugui, a través d'un vídeo, pues, entendre millor amb imatges de catifes que no són nostres, però amb imatges i fotos antigues, sobretot de l'Arxiu Bestart, que puguin veure i entendre com funcionava. També vàrem fer, en el principi de tot, quan vàrem fer la compra, entrevistes a persones que havien fet feina allà. Sobretot, quasi tot eren dones, perquè hi va haver moments pues que hi havia allà més de 100 persones, la gran majoria eren dones.
1: Perquè va estar operativa fins als anys 60.
0: Sobre els anys 60, 66, més o menys, que varen tancar. Per tant, allà majoritàriament eren dones. Vàrem enregistrar un poc que mos contassen, no?, el que feien, i es veia que eren aspectes Jo diria que en quant a aspectes emotius de més interessants que he viscut per allò de, clar, dones ja, no les primeres que varen fer feina, perquè clar, ja tenia una dona de 100 anys, però gent que havia fet feina allà fins als anys 50, 50, 60, i clar, els vàrem entrevistar allà mateix i
1: a la fàbrica mateixa,
0: i l'emoció que sentien quan tornaven a entrar allà, pues la veritat és que era un poc impactant, no? Clar, dones que els hi veies la llagrimata perquè deien, ja vaig fer feina aquí, sempre he vist que s'ha deteriorat moltíssim i ara tindrem l'oportunitat de poder reconstruir, i és allò de, per favor, feis via, perquè m'agradaria tornar a veure, quan que diria, ja me vaig fent gran i...
1: No, per si de cap no feis via, no?
0: Sí, i sí, era una part emotiva molt guapa, no? La veritat és que poder tornar a entrar aquestes dones allà, per ella va suposar una
1: canvia. I aquests testimonis els utilitzareu també per aquesta recorregut,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tenim...
1: Però clar, quin sentit té al final fer un espai de museu quan el propi museu és l'edifici, no?
0: Efectivament, és
1: tot. Ara que parlaven de terminis, heu dit 2 anys, i Biel, seran 2 anys.
0: Bueno, voldríem... es veurà que...
1: S'arribarà.
0: Bueno... Com a totes les obres, suposo que hi haurà una mica de retras, no ho desitgem, és veritat que també hi ha clàusules contractuals que penalitzen qualsevol retras, per tant també l'empresa constructora, la que està molt contents, no? Crec que van a bastant bon ritme. A vegades el començament se fa com a més llarg, perquè clar, s'ha de traslladar allà, és una obra complexa, s'havia de traslladar moltíssima de maquinari, començar a apuntalar, saber que fan feina en seguretat, no només perquè la primera vibració d'una màquina que no caiguessin les naus damunt dels treballadors, també s'havia d'assegurar que ara veure que hi havia varis aljubs, hi havia pous, però hi podria haver qualque construcció tapada ja per terra que pogués esfondre-se, i clar, havien d'anar, diguéssim, més sense excessives presses per evitar, sobretot per temes de seguretat. Ara, una vegada que s'han fet les naus, és que clar, si fos un edifici de molts de pisos, no pensar, la meva més complexa, un hotel, no? De 6 plantes. Has d'anar construint una planta rere l'altra, després de dins has de fer cada habitació, cada bany, cada... Allà les naus són totalment diàfanes, o sigui, les naus són naus d'uns 700 metres quadrats cada una, i tens un trispol, les parets laterals, un cel ras, diguéssim, a la coberta, i ho pilars. Vull dir que de dins no hi ha... Clar que s'han de passar instal·lacions...
1: Teniu la dificultat de que estan runes i heu de conservar tota aquesta part,
0: sí,
1: antiga, que heu d'anar amb
0: però
1: poc
0: tot
1: de feina
0: ja
1: de rellotger.
0: Però tot, sí, això ja està fet. O sigui, tot això ja està...
1: La part de conservació...
0: La part de construcció ja està pràcticament acabada. La conservació és la façana, una façana que hi ha darrere, que no sabeu, està a sabó des d'aquí mediquant jornat, però no, pràcticament no sabeu, i després hi havia elements com un safareig que s'ha de netejar, no mos permeten que es... és a dir, visualment us ofereix ja de quedar buit, així mos ho va dir Patrimoni, per tant s'ha de llevar la terra, s'ha d'arreglar les parets que hi ha, però això tampoc no és una feina excessiva. Allà on hi havia aquests recipients, allà on feien la llana neta, i allà on donaven color la llana, també s'ha de mantenir, que serà reconstruït. L'entrada hi havia un trispol de pedra, que aquí el que se va fer és per evitar que s'espanyés, o sigui, és un trispol de pedra, però que no cobria tot el pati central, només a l'entrada. Llavors això se va desmuntar, se van marcar totes les pedres i s'haurà de tornar a posar. Hi ha un espai que hi havia la bàscula, però clar, la bàscula, la maquinària no queda, bueno, hi ha un ferro, però bueno, l'espai se mantén intacte, i hi haurà, suposo, un vidre damunt perquè se pugui veure com és un fosso o un clot, no? allà on va la bàscula. Clar, tot això ja van separat, i aquests elements els haurem de tornar després també a incorporar en un... que som que a davant el que és l'edifici principal, allà a la part i són d'aquí mil que han jornat, que allà hi havia la vivenda, allà hi havia un jardí que estava fet per un, com uns cercles totalment simètrics, amb un tipus de plantes d'aquí, rosers i de més, que això s'ha de mantenir, però clar, són unes paratetes que fan, no sé, un pam. Vull dir que això és relativament bo de reconstruir. I som que la complexitat, sobretot, era evitar que a la demolició se fes feina en seguretat i la reconstrucció de lo que són les dues naus estan bastant avançades. Falta l'edifici principal, però clar, el fet de que només hi hagi una part de l'edifici principal, que sigui en planta primera, fa que també se pot anar avançant de forma relativament ràpida.
1: I ara, aquí un any...
0: Després hi haurà la part de les instal·lacions, que també és més complexa, les mesures de seguretat, evidentment tenir tot tipus de connexions, sobretot telemàtiques, per poder donar, evidentment, un servei. Clar, és una part de la infraestructura tecnològica que tenim les entitats financeres, que sempre és bastant complexa, tant per poder donar servei per diverses rutes alternatives davant d'una caiguda de llum o de connectivitat, per poder donar servei a totes les oficines, i també, bé, evidentment, en temes de seguretat, però bueno, això són aspectes més tècnics i no tan constructius.
1: I d'octubre de l'any que ve és la data, no? O quan en teoria hauria d'estar...
0: Sí, crec que és de vés dia 11 d'octubre, més o manco.
1: Bueno, sé que potser no te vol banyar, però personalment tu creus que estarà fet?
0: Jo diria que potser
1: més o menys
0: a Nadal de l'any que ve encara no hi podrem ser, però
1: estarà ja més o menys.
0: Estirà molt avançat, sí, estirà molt avançat.
1: I de bé, Biel, esperem que no sorgis aquí cap contratemps més del que ja heu tingut, que tot va i bé, i bé, mos anireu informant, no?, de com van aquestes obres.
0: Sí, per nosaltres, contentíssim, inclús si qualque dia es fa ganes, pues, també visitar-ho, perquè molta gent m'ho demanava durant aquests temps, no?, i ho podem visitar, perquè clar, allà han fet qualque visita molt reduïda, perquè hi havia un tema de riscos, sobretot de que se pogués desprendre una pedra part de lo que és la coberta, però bueno, hem anat fent, com dic, petites visites, però bueno, que si tenim interès i em poder visitar per veure de primera mà també com van les obres, per la meva part, pues, també encantat. És veritat que no ho poden fer de forma oberta per temes de seguretat, però sí que
1: no tenir res de mal.
0: No hi ha res que llevat de lo que són aquestes pròpies mesures de seguretat, pues sí que se pot visitar. Contentíssim després de que ja no siguin aquestes visites reduïdes, sinó que una vegada que estigui acabat, que pugui estar, com he dit, no, un espai obert a tothom, perquè d'això se trata, no?, de que pugui ser un centre d'activitat tant de tipus cultural com també lúdica, educativa, o també per fer formació que pugui ser utilitzat, no?, per distintes associacions, per formar gent, també inclús formacions que puguem promocionar nosaltres, per tracomates també, no?, a part de la Fundació i en Cifra, al marge de el que són les activitats més conegudes, com és la part educativa, cultural, esport, també hi ha dins aquest nou pla estratègic una part d'impuls de l'activitat econòmica local. Vull dir que hi ha algunes activitats que també tindrem fons suficients per poder destinar en aquest tipus d'àmbits que ara mateix, pues, hi dediquem menys recursos, no? Per tant, ha de ser un espai viu, no té sentit tenir allà aquest
1: només
0: espai
1: oficines,
0: constructiu,
1: no?,
0: per només oficines i la resta tancat. Ha de ser un espai molt viu i que dinamitzi, no?, sobretot la societat de Pollença, la societat també de les Illes, però també l'activitat cultural, social i en definitiva també ajudar a fer poble, que crec que és la funció d'una caixa d'estalvis, que no és pròpiament un bany a l'ús, en què quan la gent parla d'un bany sempre pensa en que hi ha uns senyors darrere que són accionistes, que són que se reparteixen un dividendos i un guanys. La diferència, la gran diferència d'una caixa d'estalvis i un bany, pues és que una caixa d'estalvis no té accionistes, per tant una part del benefici que tenim en el nostre negoci financer el que faim és revertir-ho a través de la Fundació i en Cifra amb obra social, de manera que els beneficiats no són uns accionistes que perceben un dividendo, sinó que és la pròpia societat la que torna a rebre a través d'obra social, pues, una part dels guanys que obtenim en el nostre negoci.
1: I de qui ha sortit Can Morató,
0: que és una de les coses. I de qui ha sortit Can Morató.
1: I de les intencions que teníeu des del principi era, ja ho deia, que també fos un ús públic, que també ajudi a Pollença, i és el que feis també des de Caixa Colònia sempre. I de Biel, t'agraïm molt que hagis vengut. Estarem informats de com van avançar aquestes obres i moltes gràcies per dedicar-nos a aquesta estona, i ja no te robam més temps. Moltíssimes gràcies, Biel.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la convidada i també per donar l'oportunitat, no, de que també molts pollencins que escolten a diari aquesta emissora puguin conèixer més de primera mà i de forma actualitzada tot el que estan fent, no, per tenir aquest espai disponible per tothom. Pues moltes gràcies.
1: Gràcies, Biel.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor de port a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al concó de la nadona. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
2: El tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van passar el novembre de l'any 2023, quan la mare va donar a llum una nadó prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat varen acordar desfer-se'n d'ella llançant-la al fems en una hora baixa de fred i pluja. La germana de la mare, que va presenciar també els fets, no va demanar ajuda, pagarà ara una multa per omissió del deure de socors.
1: Els ajudants tècnics educatius, els ATES, comencen el curs escolar amb una mobilització el 8 de setembre, dos dies abans del retorn a les aules després de l'aturada de l'estiu. Aquests professionals, coneguts com a cuidadors, donen suport a alumnes amb necessitats especials en tasques com alimentació, higiene o mobilitat. Denuncien que la conselleria no escolta les seves reivindicacions.
2: Per això demanen una nova reunió amb la conselleria per avançar en millores, com per exemple el complement de perillositat, contracte de 12 mesos, també tenia assignat cada any al mateix centre educatiu i que es faci una adaptació laboral per als majors de 55 anys. La portaveu dels ATES, Maria Ángeles Cabañero, demana que es concreti un calendari de feina per negociar aquestes millores.
3: Esperamos que este inicio de curso suponga un avance real. No pedimos más reuniones donde solo haya palabras. Necesitamos que se abra la negociación, que exista un calendario y que se empiecen a dar respuestas concretas a las necesidades de un colectivo que es esencial.
1: La firma d'hipoteques a les Balears cau un 10,4% al juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Les Illes es desmarquen així de la tendència estatal. Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: En total, a les Balears es varen firmar 783 operacions d'aquest tipus en un mes on la capital total prestat per a finques rústiques i urbanes va arribar fins als 650 milions d'euros. Aquesta tònica contrasta frontalment amb el que ha passat en la resta d'Espanya, on la firma d'hipoteques ha crescut un 11%.
1: I dilluns el Consell de Menorca presentarà la modificació de la llei de la reserva de la biosfera que permetrà limitar-hi l'entrada de vehicles.
2: Ja se sap en més detall de com es vol gestionar aquest topall. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisaran cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega.
1: El vaixell oceanogràfic Miguel Oliver ha iniciat la quarta fase de la seva campanya en aigües pitiuses. Avaluen la població d'espècies marines que viuen a la part més profunda.
2: A les anteriors sortides, les conclusions han estat positives. Al cap de la campanya, Francesc Ordines parla d'un augment en la presència d'algunes espècies que vincula a un descens de l'esforç pesquer.
4: De fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I, a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
1: El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer en el ple del Congrés el pròxim 9 de setembre per informar sobre la gestió de l'executiu en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Ho ha demanat unes hores abans que la Diputació Permanent del Congrés debat avui la proposta del Partit Popular, que demana que Sánchez sigui cridat a comparèixer de manera urgent en sessió plenària per donar explicacions sobre Ceuta.
1: Arribem així a les 11:04. Més notícies a partir de les 12 en punt.
5: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, amb potar d'homàtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Aquesta és l'himne que l'Escola de Música de Pollença va crear per la mitja marató. Pollença Running Fest escalfa motors. Hem de recordar que després que ho passat mes de maig, l'organització va anunciar un canvi de data per motius de calendari de l'atletisme internacional. La gran festa de l'atletisme pollença se celebrarà finalment dissabte 26 de setembre, casualment just d'aquí un mes. La prova mantindrà el programa previst, ara en parlarem de tot plegat. Mos acompanya un regidor d'Esports, Mateu Tugores, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: També tenim un tècnic de l'àrea d'Esports, Tomeu Siquia, bon dia.
2: Bon dia.
0: I des de l'associació Mitja Marató mos acompanyen en Jordi Llobera, bon dia.
3: Bon dia.
0: I en Miquel Ramon, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bé, falta un mes, ha coincidit que hem posat aquesta entrevista, 26 d'agost, 26 de setembre, just d'aquí un mes arribarà aquest esdeveniment Pollença Running Fest. Primer de tot, potser per situar-nos i recordar-nos oients, perquè dic que hi va haver un canvi de data, us podeu recordar un poquet perquè va ser necessari canviar aquesta data. Jordi. És que t'han mirat a tu.
3: Bé, no, va ser perquè el calendari internacional no... mos coincidien amb moltes proves del calendari nacional, de la Diamond League i tot això, i els atletes que havien de venir a fer aquest rècord i tot això no podien venir, perquè a més van tenir dues baixes importants, ja estaven confirmades, que va ser una atleta que va quedar embarassada i després un atleta masculí que va tenir, se va lesionar i tampoc no va venir, i a partir d'aquí van prendre la decisió d'ajornar fins ara, fins 26 de setembre, la prova, i això va ser un poc perquè se va fer
0: Pollença Running Fest. També ha hagut un canvi, la que durant anys s'han conegut com a la mitja marató de Pollença. També m'ho espero recordar un poc aquest canvi que heu fet. Miquel, ara te miren a tu. Així que, quan que us oient no morbaven...
4: Després de tant d'anys a la mitja, nosaltres sempre hem anat cercant renovació d'objectius any a any, i per d'aquesta manera estar tots, diguem, més animats, més ganes de dur endavant el que és la mitja. Aquest any darrer, o l'any passat en aquest cas, crec que vam cobrir molt dels objectius que nosaltres teníem, perquè va ser, diguem, la mitja marató, va ser el campionat d'Espanya, i bueno, arribes a un punt que dius, i ara què prepares? I bueno, hi havia objectius que al final no varen poder tirar endavant, i vam dir de fer una cosa un poc diferent per aquesta manera de fer, que la il·lusió, les llanes són les mateixes i poc diferent, i cercàvem una cosa diferent després d'haver aconseguit un campionat d'Espanya, bàsicament.
0: Ja, campionat d'Espanya ja és un repte altíssim, però encara aspireu a més vosaltres.
4: Sí, nosaltres sempre m'hem emporat un objectiu cada any. Sense oblidar mai el tema de carrera popular, perquè així van començar i així acabarem, ja serà un tipus de carrera o l'altre, però després una vegada tenim cobert el tema de la popular, sí que cada any m'ho han cercat un objectiu com a un poc d'ambició, com a objectiu, no? I bueno, i així seguim.
0: Quin és l'objectiu d'aquest 2026, Jordi?
3: Bé, l'objectiu, en primer lloc, que sigui una carrera popular, que hi hagi molta gent, que pugui córrer molta gent, això per començar, vull dir, perquè la festa de l'atletisme, si no hi ha molta gent i la gent s'ho passa bé, no té cap sentit. I després el nostre objectiu era intentar fer rècords. Qualque record d'Espanya intentarem, i després per el més d'això tot, per la cirereta, volem fer, intentar bat un record del món de 5 quilòmetres
0: del món.
3: Sí, això un poble com Pollença, vull dir, crec que és un poc, s'ha d'entendre bé, és un rècord del món, no sé si aconseguirem o no, però estem intentant fer feina per això, i a més d'aquest rècord del món, després intentar altres rècords, com pujant-se col de Record d'Espanya, estan mirant de negociar per fer un Record d'Espanya o un Record d'Europa femení. Això encara no està confirmat, però sí que s'està fent feina, i sí que un musculí sí que ja està confirmat, les atletes i tot que vendran.
0: Clar, això de volem intentar fer un rècord és que vendran atletes d'elit.
3: Sí,
0: a fer aquest rècord.
3: De primeríssim nivell.
0: Vull dir, està, no se sap com els hi anirà, però la idea de voler fer aquesta marca és convidant aquests atletes, no?
3: Sí, sí. Hi ha un d'ells que enguany té la millor marca de 5 km en pista, vull dir que és el que ha corregut més ràpid de tot el món en pista, que ja està confirmat, i després ell durà un altre atleta, les seves llebres i tot el que hi ha de menester per intentar això.
0: Bé, després...
3: Si aconseguirem o no, no ho sabem, perquè depèn de moltes coses, però nosaltres farem feina perquè se pugui fer.
0: Molt bé. Bé, ara, abans de que mos expliqueu, després mos explicareu qui són aquests atletes d'elit confirmats, anem a veure menys que en pensen des de l'Ajuntament, el regidor Mateu Togores i també un tècnic de l'àrea d'esports, en Tomeu Siquier. Clar, què suposa això per Pollença, no? Perquè el que deien, cada any se volen superar. L'any passat hem de recordar que ja tot el que se va fer, aquest campionat que hi va haver l'any passat, després Mateu ho vas comentar, la repercussió que va tenir Pollença a nivell mundial,
1: sí,
0: arrel d'aquesta carrera, què suposa?
1: Sí, aquests esdeveniments que tenen una, que te posen, diguéssim, a la finestra d'un món de l'atletisme, són serveis

0: Però bueno, tot això m'ho haurà vengut ja, hem explicat la raó, perquè ara estem a setembre, però l'època més indicada seria tal vegada aquesta d'abril-maig. I jo crec que ho vàrem veure l'any passat, la repercussió que també té econòmica aquest tipus de curses quan estàs present en un mitjà de comunicació. Des de la federació ens vàrem fer un estudi de la repercussió tant publicitària com econòmica de l'esdeveniment, i jo ara ho diré de memòria, però hi havia una repercussió molt important directament en els establiments, només en els atletes que havia duit, si no vaig equivocar, la federació, que eren uns 400 atletes, més o menys, o 300 atletes, no, Jordi?
1: No, hi havia bastant.
0: De la federació, però només de la federació, aquests atletes.
2: Clar, perquè l'any
0: Després
2: passat...
0: tenien tots els populars que varen superar, que eren més de 1.000. No varen
2: en total, quanta participants hi va haver l'any passat?
1: Damunt un 1.600.
2: I va ser l'any de rècord.
0: Sí, perquè l'any passat hi havia aquell al·licient de córrer a un campionat d'Espanya encara que tu no correguessis per ser campió d'Espanya, no? Era
2: haver-hi participat,
0: era
2: no?
0: participat en un campionat d'Espanya, i jo me'n record, jo la va fer la de 5 quilòmetres, i quan me dutxava és que des de tots els mallorquins, aquests corredors, aquesta gent que li agrada participar en aquestes proves, el que deia és que dur a Mallorca era la primera vegada que s'ha duia un campionat d'Espanya d'aquestes característiques, i no, diu, nosaltres sempre hem de sortir a la península si volen córrer aquestes. Bé, tot això té una repercussió econòmica i mediàtica molt important, i jo crec que si s'aconseguís un rècord, jo crec que lo important és tot aquest previ, un rècord. Després, el fet de que s'aconseguís, que no s'aconseguís, que per mig hi haurà d'haver un pot de sort, podrà que surti que un rècord s'ha fet a Pollença, ja seria la cirereta de la cirereta, però el fet de que ja venguin aquests corredors aquí a córrer i poder córrer amb ells o poder observar des de fora com corren, pues, jo crec que és un afegit que dona, diguéssim, a l'atletisme, a l'esport de Pollença i a la marca Pollença. Perquè hem de recordar que aquesta cursa, aquest intent de batre un rècord d'uns 5 quilòmetres, se retransmetrà en directe per Teledeporte, com se va fer l'any passat tota la carrera, i això t'ho dona una presència en un mitjans que no t'ho donen, que només se pot aconseguir d'aquesta manera. És a dir, si el que fas és interessant perquè se pugui veure per televisió espanyola, pues, te dona aquest afegit, i creiem que des de l'Ajuntament, sense deixar de banda les curses populars, que creiem que també és una part de la promoció, aquí fem un doble joc de promoció esportiva i promoció de la marca Pollença.
2: Clar, perquè més enllà d'aquests 1.600 participants, a quines dades estem ara mateix?
0: Ara estem...
1: No, hi havia 250 i pico d'inscrits.
2: Clar, i hem de dir que sempre esperam a lo darrer.
1: Tothom sempre s'espera a lo darrer, sí.
0: I després també és campionat de Balears, també, sí. No? També n'hi ha des de la federació que també van, que no s'apuntaran directament en aquesta cursa, no? Que vendran directament per la federació, no?
1: Per el campionat de Balears.
2: Clar, el que volia dir és que més enllà de tots els inscrits és tot el públic i les famílies i els amics que duen cada un dur participants. Vull dir que Pollença és una jornada o uns dies, perquè si venen prèviament, que tenim moltíssima gent per aquí, com explicàveu. Tomeu, conta-mos un poc la logística, un poquet la teva funció, que també estàs fent una feinada.
3: Bueno, nosaltres col·laborem amb l'associació Mitja Marató. L'associació Mitja Marató mos diu un poc que necessita de nosaltres, com per exemple preparar barreres, contenedors, donar de meta, demanar permisos de port i això, ho fem des de l'àrea d'esport i això, intentant tramitar per llevar-li feina damunt i per poder-los ajudar, perquè ells estan en moltes coses i bueno, si podem posar el nostre granet d'arena sempre ajuda. I jo el que volia dir és que com a tècnic m'apareix una oportunitat espectacular poder córrer, estar a la mateixa línia de sortida que una persona que pugui batre un rècord del món de 5 quilòmetres. És a dir, crec que ens hem de fer una idea de lo que és això, de la

0: de la velocitat que corren aquests atletes, de lo que entrenen, de que viuen un dia a dia per poder baixar 5 segons, per poder batre un rècord, i tu com a corredor popular tenir aquesta oportunitat d'estar a la mateixa línia de meta, crec que no crec que passi molt de lloc d'humor, és a dir, crec que pollença i poca cosa més.
1: I clar, per aconseguir això, Jordi i Miquel, ja ha de ser una cursa amb un bagatge, amb una popularitat, amb una experiència com es Pollença Running Fest o la mitja marató de Pollença, per convèncer, no?, en aquests atletes d'elit que vulguin venir aquí.
2: Sí, vull dir, fem feina perquè aquests atletes s'han de xerrar els seus representants, amb gent del seu entorn, totes aquestes coses, perquè puguin venir, i han cercat una data també que vagi bé perquè puguin venir a intentar fer això.
1: Vos contau, idò, qui són, ara sí.
2: Bé, nosaltres...
1: Els heu anat publicant a l'Instagram, a les vostres xarxes, no?
2: Han publicat qualta cosa. Bé, l'atleta més bo de tot que té la millor marxa d'enguany, i aquest atlet va ser campió del món sub-21, és Adisu Yihune. Aquest atlet, teòricament el rècord del món està en 12:47, i aquest atlet enguany ja dins pista ha corregut en 12:45. Hem de dir que si corre igual, sí que el faria. És diferent, pot haver vent, hi ha colta curva, totes aquestes coses, però és un atleta de primeríssim nivell. És el que té la millor marxa en guany de tot el món, de 5 quilòmetres.
1: Clar, és que són 12 segons, que ja per aquí diu 12 segons no res, i 12 segons és un abisme, no?
2: Sí, per ells les dècimes i tot.
1: Les dècimes,
2: sí,
1: és increïble.
2: I després també, amb aquest atlet vendrà un tal Josep Krop, que també és un grandíssim atleta, i entre els dos, o que estigui millor de forma, o que li vagi, o que se trobi millor aquest dia, entre els dos intentaran batre el rècord del món. Després tenim qualte altre atleta a confirmar, com és en Xema Martínez, que ja ha vengut a Pollença, que va guanyar l'edició 5 de la mitja marató, i que vendrà a intentar batre el rècord d'Espanya de 50 anys. I després també un altre gran atleta, que és en Javi Guerra, que aquest també vendrà a batre el rècord de M40. També ja està confirmat. I ara el que estem fent, tota la feina possible, és per mirar a trobar dues, tres dones, atletes femenines, que puguin venir a intentar fer el rècord d'Espanya, el rècord d'Europa, no sabem fins allà on... Que ara no tenim res confirmat, tot el que tenia confirmat ho anunciarem. Però pensar que a Pollença vendran atletes de primeríssim nivell, que van, aquesta gent aniran una setmana, no sé si una setmana o dues antes, en un campionat del món de 5 quilòmetres en ruta. Podria ser, no et segur, però que qualcun d'ells una setmana abans vés a estar campió del món de 5 quilòmetres en ruta. I això per Pollença, jo crec que dur aquesta classe de gent es fa molta publicitat per Pollença, i crec que és de veure. Ja només veure-ho, malament no t'agradi l'atletisme i tot, veure'ls a córrer, l'ambient que hi ha i tot això, jo crec que està molt bé.
1: I d'anar a veure a on les podrem veure. Quins seran els itineraris d'aquestes curses? Miquel. Dic Miquel, perquè en Jordi t'ha assenyalat tu.
3: Jo diré una cosa abans d'això, i és que tenim la sort de que l'any passat vam homologar aquest circuit de primera línia que està homologat per la Federació de Latino, perquè si no tens un circuit homologat no pot fer rècords ni segons quin és.
1: Serà el mateix.
3: Això és el primer de tot, tenir aquest, i ja el tenim per un parell d'anys.
2: I després també han de passar controls antidopatge, ben que dir que s'ha de... totes aquestes coses.
3: I aquesta és la primera línia. Surten de davant a prop de la plaça Enginyer Roca, no? Un poc més.
1: De la rotonda, més o menys.
3: Un poc més per davant Colònia, per aquella zona per allà, recte cap a Llanaire. A Llanaire entren, fan un petit desvió, entren en un primer carrer que arriben. Jo aquest carrer de Llanaire no me'n recordo de memòria d'un noms, no, perdoneu-me, i quan arriba, i després fa una entrada i surten, i després arriben fins en un fondo d'allà on s'agafa la circunvalació de Pollença, i retornen per davant per la primera línia. És un circuit pla, completament pla, només té una curva complicada, que és la d'aquesta llenaire, que és de 180 graus, o, perdó, de 360 graus. I
1: aquesta, la de 10 quilòmetres?
3: La de 5, és que és el mateix. La de 10 són dues voltes.
1: Ah, la mateix, dues voltes.
3: I però el que ens interessa és el de 5, que és el que volen batre, diguéssim, rècords. I per això és un circuit totalment pla amb unes vistes espectaculars, com va ser la cursa de l'any passat, aquesta cursa. Això ho vàrem fer l'any passat en dissabte, perquè l'any passat vàrem fer dos dies, dissabte i diumenge, i la mitja marató també passava per aquesta zona d'aquí, després havia de fer més, perquè havia de fer 20 quilòmetres sense fer cap, no feia cap, repetia pel lloc, no era tot un circuit que feia, sorties per allò, arribar allà mateix i feia 20 quilòmetres, que també el tenim homologat en aquest circuit. I bé, jo crec que aquí és la sort de tenir aquest circuit homologat, o la sort o la feina d'haver fet aquest circuit, perquè a vegades la sort l'has de treballar, la sort no només et sort, i a un espai pla, i que si fa un bon dia, com va fer per exemple l'any passat quan vàrem fer la mitja marató, pues, serà espectacular, però si hem de tenir la sort de tenir un bon dia també.
1: Espectacular, quan heu recorregut aquesta primera línia, que se veurà també per Teledeporte, una bona promoció també de la nostra badia i del nostre municipi. Serà enguany tot en un dia, dia 26, que és dissabte, i quins són un poc els horaris?
4: Els horaris començam a les 6, a la primera prova, que serà la de 10 quilòmetres, i després puntualment, per un tema de Teledeporte, a les 7 i quart arrenquem la prova de 5. El que passa que aquesta ha de ser clavada. Així com esperant que no faci vent, que és el més important d'aquest circuit, l'hora també ha de ser puntual.
1: Ho marqui a Teledeporte, en aquest cas.
3: Més o menys, que això de les mitjans són...
1: Les mitjans marquen aquests horaris,
3: exacte, no?
1: Les publicitats que hi ha a tot aquest món, i per al públic hi ha molt d'espai per col·loquar-se, molt d'espai també per veure tot això, i bé, no sé si de matí començaran ja a entrenar o arriben dies previs.
2: Bé, hi ha una cosa que dir, un dia abans, sí. dia 25, suposo que serà d'haver les 7 del vespre, a l'hotel Pollença Park, aquí faran la presentació de tots els atletes que venen, i faran com una roda de premsa, presentaran la carrera, i aquí també sí que està convidat tothom que vulgui venir a veure aquesta presentació. Ja se presentaran tots els atletes que venen, bueno, i és una manera ja de començar el divendres a hora baixa de fer la carrera.
1: Sempre ho heu fet en això del dia abans de la presentació.
2: Sí, sí.
1: I un fi de festa amb què va la cursa a la plaça Miquel Calllonc.
2: Això a dia d'avui encara no hi ha res fermat,
1: però hem de xerrar amb el regidor de festes.
2: és una cosa de l'associació Mitja Marató, Ajuntament d'Esport, però encara no hi ha res confirmat. Quan ho tinguem per xerrar-ne, després sí que en xerrarem, però a dia d'avui encara no en podem xerrar perquè
1: no hi ha res intenció
2: a fer qualta cosa, per fer un fi de festa, perquè acabi bé tot, però a dia d'avui, quan que no hi ha res, no podem xerrar.
1: I voluntari, ja en teniu abastament, han de fer una crida?
2: No.
1: Bon, mirau, perquè per mi va... Els no, poden cercar.
3: El tema de voluntaris, el de d'una altra persona que no són ells, no, per això. És en Joan Ferrer també de la
1: Mitja Marató. Ah, clar,
3: en
1: Joan Ferrer
3: marató.
1: També el farem venir quan falti
3: poc. La Mitja Marató. I crec que ell, pues, entre voluntaris que tenia d'altre any més, un cicle formatiu, crec que demanaran un cicle formatiu, jo crec que cobrirem. Tenim la sort que ja hauran començat, la primera setmana, crec que hauran començat, a la segona, no sé exactament quan comencen.
2: Però si qualcú vol fer de voluntari, se pot inscriure a l'esport sense cap problema. Sí. Estaríem content nosaltres, com més entenguem, més bé sense voluntaris no se poden fer. Sense voluntaris i patrocinadors i col·laboradors no se poden fer carreres.
1: O patrocinadors i col·laboradors, de fet, els heu anunciat, crec que va seguir ja a les xarxes, a les vostres xarxes socials, els heu anunciat, no sé si són un de sempre, o en nau sumant, o en nau restant, més o manco?
2: Sí, més o manco sempre són un de sempre. Ja són molt d'anys que ens estan donant tot bé, nosaltres contentíssims per això, sempre hi ha qualcú nou. Després ja no sé si vol que se diguin o si no...
1: Ens podem dir, eh?
3: Ens podem dir.
1: No, vinga. Sí.
3: Ja.
1: Tenim, un cartell que jo també mos acaba d'arribar un cartell aquí a la ràdio que el penjaré.
2: Un patrocinador, en guany hi ha quatre patrocinadors principals, que són Adalmo, Ubicens de la Mà, Cabot i Colònia. Això són els patrocinadors principals, realment són els que posen més dobbers. Després hi ha una empresa que és Homa, que patrocinarà tota la roba esportiva de la carrera. Tothom anirà vestit de home enguany. Crec que també és un gran patrocinador.
1: I com és això que tothom anirà escrit? És a dir, quan t'apuntes...
2: Te donaran una camiseta de home i tot això perquè nosaltres enguany regalarem una camiseta de home.
1: I què val? Un moment, i què val? L'inscripció?
3: L'inscripció?
2: 7 i 10 euros, si no vaig equivocar.
1: Sí, 7 i 10 euros. 7, sí. Jo recordo que aquestes entrevistes de la mitja marató de cada any, sempre el que se destacava era la bossa que donàveu, que sí. Molt de letres de Napollensa, el que se dona a Pollensa no se dona a altres curses.
2: Sí, perquè només la camiseta de home, si la vas a comprar, te costa 20 euros.
1: Aposta.
2: Tirant-te lo baix i nosaltres la regalarem amb aquesta inscripció.
1: I d'un patrocinador de roba esportiva.
2: Sí, després tenim patrocinadors que seria la Músic, la Parra, Urban, Emprem Pollensa, Tablissa, el Club Nàutic i Per Rentacar, Cuixac Gamma, Enjoy Pollensa, que és l'associació hotelera, Four Seasons i per mi, bé, i Grup Embat. I això són els patrocinadors que nosaltres tenim, que quasi tots són de l'any passat. I després tenim Balear Life, que també ens ajuda a fer tota la retransmissió i tot això que fem. I això, mal o menys, són els patrocinadors i després l'Ajuntament, des de l'Àrea d'Esports i Turisme, i bé, nosaltres les som mitja marató, que som els que feien la feina.
1: Una feinada. Abans, com comentaves, no sé si és Tom, heu demanat permisos. I hi ha ports, hi ha costes, perquè clar, quan anem per davant la mà, sempre... I tot aquest permís, tot aquest paperassa, a vegades, no és àgil, no és fàcil.
0: Nosaltres ho hem contat en ports, hem de rellenar la sol·licitud que ens demanen i ells, amb el seu temps, pues, molt van contestant i requerint la informació que necessiten per donar-nos el permís.
3: De totes formes, diguéssim, la col·laboració és bona, ben que dir, no és que mos posin pegues, és veure que has de fer un tràmit amb un temps prudencial, però que després les respostes sempre han estat, ara per ara, positives, ben que dir, sempre mos han donat uns espais que hem sol·licitat.
1: Mateu, has dit que l'any passat vas fer la de 5 quilòmetres, faràs la de 10 en guany?
3: No, la de 10, no, la de 5.
1: Tornaràs a fer la...
3: Que faria
1: repetiràs la de 5.
3: La de 5.
1: Tomeu, tu?
0: Jo Tomeu no li deixen. Ajudaré col·laborant en Jordi i fer feina, ho veurem des d'una altra banda en guany.
1: Clar, és que, clar, vosaltres no podeu fer Miquel i no. Jordi... Vos agradaria la millor córrer, però...
2: La feim o la cursa? Jo
1: la cursa fa estona que la feix.
2: Que fa més de 5, això, però d'una altra manera.
1: Fa estona que correu, no?
2: Sí.
1: I bé, jo m'agradaria també destacar que l'Associació Mitja Marató de Pollença enguany va obtenir la distinció d'Ugall, la distinció de la patrona, entre altres persones que també varen rebre, però avui que vos tenim aquí ja vos varen tenir també després de les festes, però bé, què ha suposat, en Miquel, què ha suposat aquesta distinció per vosaltres?
4: Bé, primer de tot un agraïment a l'Ajuntament perquè hagi pensat en nosaltres, perquè la veritat, bé, són anys,
3: set,
4: són set, no, són d'haver 20 ja,
3: Sí, d'edicions.
2: Sí, 16 edicions, més dos anys, que no se n'ha
4: de fer.
2: Ha d'haver 20 anys.
1: Ha d'haver 20 anys que...
4: Sí, perquè n'hi havia dos o tres que se van aturar, se van haver de suspendre, després un de dia... Però bueno, són 20 anys. I bueno, sempre has d'agrair que després de fer una feina, que nosaltres la fem perquè ens agrada i de manera desinteressada, i que sempre quan t'acabes dius uf, l'any que veu deixar-me anar, i després la setmana ja tornes a estar lenta i tornes a començar a preparar l'altra. I bueno, jo per cert no vaig poder anar a la recollida.
3: Feia feina, envia la patrona, feia feina. Ja sabem que de restauració fan feina i la patrona. Jo, quan era jove també feien feina.
4: Sí, exacte, però bé, sobretot això, agraïment en aquest cas a l'Ajuntament, que hagi pensat en nosaltres, i... Bueno...
1: Va ser un acte guapo, Jordi.
2: Sí, sí, va ser un acte molt emotiu, vaig dir, és un dia també molt senyalat. Nosaltres estem molt contents, no pensàvem aquesta cosa, vull dir, perquè quan ens ho varen dir nosaltres no...
4: Sorpresa.
2: Sí, nosaltres fem feina, nosaltres perquè ens agrada l'atletisme i perquè cada any en volem un poc més, i va ser un agraïment, suposo, al nostre esforç, a la nostra dedicació en això, sense cap ànim de lucre. Recordar també que a l'associació Mitja Marató hi ha hagut altra gent que ha fet feina i abans de nosaltres... i tota aquesta gent també un premi és un poquet seu, vull dir, perquè se va començar de col... Ben Miquel i jo era un començament, però sí que hi ha hagut altra gent també que ha fet feina, i res, i molt contents i molt agraïts de la que m'ho van donar, d'aquesta distinció.
1: I de l'enhorabona, la tornem a donar també des d'aquí, des de la ràdio. Un nom de Pollença el posau en aquest calendari d'atletisme, esperant que s'acomplisqui aquest rècord. Falta un mes, potser quan falti una setmaneta això tornareu.
3: Sí,
1: ah, sí.
3: I ja tenim nòmina, estem en nòmina.
1: Sí, tu, ara que acaben les festes, te faran venir per esports, Mateu. I de, bé, recordem, no ho han dit, elitechip.net, a segons se poden fer les inscripcions, però més o manco tothom que està ficat en aquest món ho sap, que és pràcticament a on se fan aquestes, la majoria de les inscripcions, i ja ho sabeu, en guanya de més tindreu aquesta camiseta, com han comentat, que patrocina Homa la roba esportiva, i bé, no sé si voleu afegir qualque cosa que no hi han dit.
3: Sí, jo voldria afegir que la de 5 quilòmetres, que és cursa popular,
1: sí.
3: Com cada any, des de no sé quant d'anys fa, però aquesta legislatura ho hem fet així, per any que has fet la cursa Corrent per l'Igualtat, que patrocinava Colònia, i en guany seguirem igual, la... un euro crec que és de cada inscripció anirà a la llar Sebastiana Lledó, que és un projecte per, diguéssim, per acollir dones en situació de vulnerabilitat, i és aquí de Pollença, i és que és l'única, diguéssim, associació que, diguéssim, actua damunt dones a nivell de Pollença. A nivell de Pintura de Mallorca n'hi ha més, però a nivell de Pollença és l'única, i seguirem donant aquesta ajuda d'aquesta cursa de 5 quilòmetres popular. Jo crec que entra pensant en que tenim una camiseta que costa el que val l'inscripció de les 5, que no crec que basti, i costa la de les 10, i tenint en compte que després encara hi ha solidaris, jo crec que el que hem de fer és per aquest dissabte, dia 26 de setembre, pues, tenir una gran inscripció que, perquè jo crec que l'important és que hi hagi molta gent, que sabeix molta gent, i que després hi hagi aquesta festa de rècord, a moure si pot ser que seria la cirereta, però jo crec que és important que tota la gent de Pollença i gent de fora, que sempre hi ha, perquè aquestes curses moven gent de Pollença i gent de fora, pues sigui un bon dia de festa i que tothom se pot, a la de 5 tothom se pot apuntar, si jo m'hi apunto tothom se pot apuntar.
1: És a dir, que falta un mes.
3: Sí, és que Joana, jo crec que tu t'has d'apuntar en aquesta cursa també i les amigues teves, que són totes moltes també, totes a córrer.
1: També n'he fet una, de veure quan teniu 5KM i vaig córrer de veure en Miquel Àngel Marc, que crec que era quan era Barla.
3: Corro un poc i després camines una estona i després tornes a córrer un poc.
1: Sí, no és obligatori córrer tot el temps.
3: No, no hi ha ningú que te
1: tregui. Tenim un mes clavat per preparar-nos. A Pollença hi ha molt d'atletes, molta afició a córrer.
3: Que aposta dit.
1: Sí. Tomé, vols afegir qualque cosa?
0: No, és això, que la gent s'apunti, que la convidam a córrer, a disfrutar d'un cap de setmana, de les curses, de l'ambient i fer la darrera empenta entre tots perquè les coses surtin el millor possible i a menys si fa bon temps i poden tenir un rècord d'un món a Pollença.
1: Serà massa. Jordi, Miquel?
2: Bé, jo dues cosetes.
1: Sí.
2: Agrair a tots els voluntaris, patrocinadors, col·laboradors i tot això, que sense ells no podríem fer aquesta cursa. Després, dir-vos que és una carrera totalment popular, pot córrer tothom, això sí que s'ha de destacar, i després per jo, que sí que he estat fent feina, molta feina amb això, m'agradaria que se fes un rècord. Vull dir, per jo seria importantíssim per Pollença i tot això, que sonaves per telèfon i tot això, que se fes un rècord. Per jo seria... Ja m'ho podríem retirar i que mateix sortia altra gent a la tira.
1: No. Això no, encara faria que això, un objectiu més per la tira.
3: Això compromisos. És compromisos. Per anys posteriors, no?
1: Miquel.
3: No els deixaran retirar.
1: No, que va.
3: Si no, bueno, necessitant associacions com ells perquè coneixen un món i són un grup i, però el que hem de fer és donar-li suport perquè segueixin pues, organitzant aquests esdeveniments esportius per Pollença, que crec que és important.
1: Miquel, com a un dels membres fundadors,
4: jo no sé si serà retirada o no retirada, però jo sí que jo volia tornar a remarcar el fet de que és vera que nosaltres cercàvem objectius i en aquest cas un rècord del món i coses d'aquestes, però el que no volem és que això sigui una cosa que faci por o impediment a la gent, perquè així com hem començat el primer, el tema popular, i en Jordi també ho ha dit un paio de vegades, la base de tot és el que és la carrera popular. I jo crec que corre en el mateix moment que corren aquesta gent que va a uns objectius totalment diferents i contraris, però crec que ha de ser una alegria, en vez de ser una cosa a restar en pla de tenir com a por, quan és una cosa que ell sortirà, s'anirà i jo aniré darrere, pues crec que és una manera de que la gent pugui participar de manera popular, ja sigui caminant, ja sigui corrent, així com deies tu abans, però perquè és que si no per nosaltres me faltaria com si te falta una càmera o un braç, no sé què dir, me'n faltaria algo. No seria el que nosaltres aspiram. Sí, val?
1: La part popular és importantíssima.
4: Sí. Sí.
1: Molt bé, i acabarem com han començat, que heu escoltat un tema de l'Escola de Música de Pollença que vos va fer aquesta peça, no? La va fer exclusivament per la mitja marató. Crec que la veu és d'Immaculada, si no m'equivoc.
2: Sí.
1: No? Immaculada. I el tema és de l'Escola de Música de Pollença. Així acabam, vos donam les gràcies per haver vengut a la ràdio, no regidor d'Esports, Mateu Togores, el tècnic, en Tomeu Siquier, i de l'Associació Mitja Marató Pollença mos han acompanyat en Miquel Ramon i en Jordi Llovera. Fins d'aquí un parell de setmanes actualitzarem dades. Vinga, gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: de posar més excuses i ja no es tenen de passar la responsabilitat a Madrid o a Aena. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
1: El servei d'ITV de Mallorca ha fet durant el cadull d'any 350.000 inspeccions. Segons el Consell de Mallorca, són 7.000 més que l'any passat.
2: El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, considera que les xifres són bones i també ha destacat que el temps d'espera s'ha reduït. Ara, assegura, es pot aconseguir una cita per passar la ITV d'aquí 3 o 10 dies, depenent de l'estació. Rubio espera reduir encara més aquest temps d'espera gràcies a l'obertura d'una nova estació a Campos abans de final d'any. Així, enguany es podria arribar a les 550.000 inspeccions.
3: Tenint en compte que la capacitat que mos ha comentat l'empresa està en unes 600.000 inspeccions anuals, lo qual mos dona un servei absolutament eficient i que cada vegada funciona millor.
1: El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer en el ple del Congrés. Finalment serà el pròxim 3 de setembre per informar sobre la gestió de l'executiu en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Ho ha sol·licitat unes hores abans que la Diputació Permanent del Congrés debati la proposta del PP, que demana que Sánchez sigui cridat a comparèixer urgentment en sessió plenària per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Els populars també reclamen que es convoqui altres 10 ministres, entre ells els 8 que ja tenen programada la seva cita entre aquesta setmana i la que ve per donar explicacions en comissió a la Cambra Baixa.
1: En el temps, Menorca es troba novament en avís per rissaga, que ha passat a taronja fa una hora. Durant el matí s'han produït petites oscil·lacions que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podrien arribar al metre i mig en les pròximes hores. L'avís romandrà actiu fins a la mitjanit de demà.
2: Dilluns, el port de Ciutadella va registrar una rissaga d'un metre i 44 centímetres. A més, l'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu avui l'avís groc per aquest fenomen a l'illa durant tot el dia. N'ha parlat avui el meteoròleg Agustí Jansà en una entrevista a l'Informatiu Matí.
4: Ciutadella està afrontat, el port de Ciutadella està afrontat cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió, solen venir, se solen produir des de... avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Ciutadella.
1: Són les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
7: Mamà, els divendres podem anar a la platja.
8: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres volem anar a Madarich, que comença l'aulet. Haurà super descomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Madarich.
9: Ja som a l'estiu, comencen els sopars de la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
10: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-530997 o a Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
11: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.

0: sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
1: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
0: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: L'estiu, un trampó formentor, focs artificials dia 2 d'agost, un granissat mesclat i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

l'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: I d'arribar a les 12 i 11 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de dimecres 26 d'agost. L'Ajuntament celebrarà demà dijous a les 9 de matí un pla extraordinari convocat per tractar assumptes que no es poden demorar fins a la propera sessió ordinària. Hem de recordar que durant el mes d'agost no se celebren plens ordinaris, però en aquesta ocasió s'ha convocat una sessió per abordar diferents qüestions.
1: Entre els punts de l'ordre del dia es proposa l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir el consum al petit comerç del municipi. El plenari haurà de resoldre la discrepància del contracte de serveis professionals d'infermeria, fisioteràpia i auxiliars d'infermeria per a la residència social Santo Domingo. Així mateix es planteja l'aixecament de la discrepància per objecció suspensiva en relació a gratificacions de diferents funcionaris, i un altre dels punts fa referència a la revisió d'ofici de l'acord plenari d'abonament del plus de responsable de mercat. Pel que fa a la policia de Pollença, es durà a plenari l'iniciació de l'expedient de concessió de la Creu al Mèrit Policial en distintiu verd a un membre del cos, i també es proposa la concessió del diploma de jubilació a tres membres de la policia local de Pollença. Finalment, es donarà compte de la liquidació del pressupost de l'any passat. Recordant que podeu seguir el ple en directe dijous a les 9, en directe per Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, per internet i per streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: 2.608 persones participaran aquest dissabte 29 d'agost al sopar a la Fresca, una cita que tanca el cicle festiu de l'estiu a Pollença.
1: En total s'han inscrit 92 taules, 8 de les quals estaran ubicades en Humoll, la gran majoria, unes 2.300, sopararan a Pollença. A la cala no hi haurà cap sopar a la Fresca. L'Ajuntament obsequiarà els participants amb ensaïmades i a Pollença es podran recollir aquest mateix dissabte de matí entre les 11 i la 1 al passeig Jaume Autonell davant la residència. En Humoll, les ensaïmades es repartiran directament a les taules inscrites. L'Ajuntament recorda que no proporcionarà taules ni cadires, de manera que cada grup haurà de dur el seu propi equipament. L'animació anirà a càrrec de Batollença, els mesclats i els xeramies orats, que estaran repartits entre Pollença i Humoll. Amb més de 2.600 persones inscrites, el sopar a la Fresca posarà aquest dissabte el punt final al cicle festiu de l'estiu en el municipi.

0: L'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç fa una valoració molt positiva de les festes d'aquest nucli que un any més han tornat a omplir carrers d'ambient, música i molta participació. Des de l'associació destaquen especialment actes que ja formen part de la tradició de les festes, com el trampó i jazz, la cantada de veneres, que com cada any varen ser tot un èxit i varen comptar amb una molt bona resposta per part de veïns i visitants. La Revetlla va estar a besar, diuen, demostrant que un any més Sant Vicenç té un gran poder de convocatòria. La versió d'Extremoduro va ser un dels grans atractius de la nit i va aconseguir reunir un nombrós públic. Els veïns de Sant Vicenç posen en valor també la feina de la policia local, que va aconseguir que el trànsit fos fluid durant les celebracions i va contribuir al bon desenvolupament de les festes. Agraeixen a l'Ajuntament la seva aportació, felicitant especialment el regidor de festes per la seva dedicació i implicació en l'organització dels diferents actes. I finalment, l'Associació de Veïns vol fer una menció especial a Xisco Carmona i a la seva dona, Isabel, per la seva tasca a l'hora de reconduir el caos que tradicionalment es genera durant la tramponada. I de Sant Vicenç passam al port de Pollença. Unió Mollera Pollencina reclama actuacions urgents per millorar l'estat de la badia de Pollença després de la concentració convocada diumenge passat per arrels marines al passeig vora mar.
1: La formació considera que problemes com els abocaments fecals, l'antiguitat de la xarxa de clavegram, els fondatges descontrolats i l'accés de trànsit d'embarcacions no es poden continuar ajornant. UMP recorda que durant les seves etapes de govern es varen fer diverses actuacions de millora del sanejament, tot i reconèixer que la feina no va ser suficient. Ara, però, critica que després de més de 3 anys de govern municipal, l'actuació principal en matèria de clavegram hagi estat encarregar un estudi. La formació reclama menys anuncis i més inversió i recorda que Pollença ha rebut recentment una bandera negra, entre altres motius, per les deficiències del clavegram. Des d'UMP asseguren que continuaran exigint actuacions perquè, diuen, la badia és de tots, però governar també implica responsabilitzar-se del que no funciona.
0: Més coses, l'exposició del 7è certamen de fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, ara s'ha Pollença.
1: Des de fa uns anys, l'espai exterior entre el convent de Sant Domingo i els jardins de Joan Marc acull les fotografies premiades del certamen de fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, organitzat pel Consorci de la Serra de Tramuntana i el Consell de Mallorca, entre altres. Enguany ja s'ha celebrat l'edició número 7 i podeu trobar fotografies de diferents temàtiques.
0: I parlant d'exposicions, també hem de dir que el museu informa que aquest diumenge, 30 d'agost, per logística d'espais, la mostra a Naturezza d'Albano Alfonso, ubicada a l'església del convent de Sant Domingo, estarà tancada en el seu horari d'hora baixa. Durant el dematí, diumenge de matí, romandrà oberta. La base aèria de Pollença acollirà dia 10 de setembre un concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears.
1: L'acte es durà a terme a les 10 a les 7 de l'hora baixa, que és 10 de setembre, i du per títol Concert a la base aèria de Pollença. Està obert al públic i permetrà gaudir de música en un entorn emblemàtic de la badia de Pollença, coincidint amb el capvespre. Per accedir-hi, els assistents hauran d'entrar a peu i presentar DNI. L'activitat compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Pollença i el CUDI, així com de l'Associació de Veïns d'Humoll.
0: I també una altra proposta per al mes de setembre és la Fira Connexió COP, que es durà a terme als Jardins del Convent de Sant Domingo, dia 5 de setembre. És una trobada dedicada a les cooperatives i al producte de Mallorca i té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu de l'illa i impulsar una economia més social i sostenible.
1: La fira se celebrarà de 5 a 11 del vespre i serà oberta i gratuïta per a tothom. Durant tota l'hora baixa i el vespre, els jardins del convent es convertiran en un espai de trobada per posar en valor la tasca de les cooperatives mallorquines i apropar a la ciutadania els seus productes i projectes. Enguany, Connexió COP també comptarà amb una exposició d'Amelie Cotó que cerca reivindicar, des d'una mirada pròpia i arrelada, la cultura i la gastronomia de Mallorca. L'exposició es podrà visitar des de l'inici fins al final de la fira a l'espai de la taverna, en els jardins de Joan Marc. Per acostar la literatura als més petits també, Aina Estrasbossà i Aura Moya Aguiló llegiran Les nits del ratolí, l'última novetat de Safilo Saet, el celler editorial de Real Cooperativista. Aquest projecte tan especial, creat a quatre mans, el trobarem al costat de la Torre d'Esbrull en els jardins de Joan Marc. Connexió Copidau, 5 de setembre, de 5 a 11 de vespre, en els jardins del convent de Sant Domingo a Pollença, amb entrada oberta i gratuïta per a tothom.
0: I també vol recordar que l'àrea d'esports ha presentat la programació d'activitats dirigides per la propera temporada amb propostes tant a Pollença com a Nomoll i les inscripcions estan obertes.
1: Entre les activitats trobam condició física i pilates en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Pel que fa a les inscripcions, els usuaris de curs d'hivern, tant com de cursos d'estiu i nous usuaris, ja es poden inscriure. Les activitats de condició física es faran dilluns, dimecres i divendres a les 8:30 de matí, però també hi haurà sessions d'hora baixa. El pilates s'oferirà tant a Pollença com a Nomoll en diferents franges horàries i respecte als preus varien segons l'activitat i la freqüència. Les persones no abonades hauran d'abonar més 8 euros anuals de matrícula. Les preinscripcions i tota la informació es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Pollença.
0: També estan obertes les inscripcions si voleu participar a la segona edició de Brutal Autos, la cursa que està marcada dins les activitats de la Cala Brutal local, que això serà el dissabte 19 de setembre.
1: Començarà la jornada a les 9 de matí, verificant aquests carretons, i a les 11 començarà la cursa a la Cala Sant Vicenç. Us podeu inscriure de manera presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de dilluns a divendres de 8 a 2 o en línia a través d'un formulari específic fins dia 11 de setembre. Podeu trobar les normes de la cursa per participar a les xarxes de l'Ajuntament.
0: Més coses, el Saló del Club Pollença acollirà aquest divendres 28 d'agost a les 10 de vespre la vetllada Una lluna plena de poesies, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna.
1: Enguany, l'activitat estrejada en el Saló del Club en Joan Duterrat a causa de les obres de l'ascensor de l'edifici. Es planteja com una lectura

0: L'Associació de Veïns del Parc de Pollença cerca monitors per a les activitats d'esplai.
1: Ha obert la convocatòria per incorporar monitors per un curs, per aquestes activitats d'esplai del curs 2026-2027. L'entitat anima les persones interessades a formar part de l'equip de monitors a posar-se en contacte a l'associació per obtenir més informació. Tothom interessat pot contactar amb Moisès al 679-749-655 o adreçar-se directament al local de l'Associació de Veïns d'Humoll, situat en el carrer Mestral número 15.
0: La Fundació Dionís Bennassa ha posat en marxa la campanya Tens un Dionís a casa? L'objectiu d'ajudar a documentar i ampliar l'arxiu del pintor pollencí a partir de les obres que es troben actualment en cases particulars del municipi.
1: Si teniu una obra de l'artista, podeu fer arribar una fotografia a la Fundació per poder conèixer i documentar millor el patrimoni artístic de Dionís Bennassa, que es conserva en mans particulars. Tothom que envia una fotografia entrarà automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Ho podeu fer fins l'1 de setembre. Podeu fer arribar també les fotografies o demanar més informació a les xarxes socials de la Fundació Dionís Bennassa o bé us podeu acostar directament al museu.
0: I anem a les planes esportives. El Pollença i Port Futbol Club cerca jugadores per la nova temporada, concretament per l'equip de cadet juvenil femení.
1: Tingueu experiència o no, vos conviden a formar part d'un grup que diuen té ganes de créixer, competir i gaudir de futbol. Per a nascudes entre 2008 i 2012 podeu contactar el WhatsApp 623 428 522.
0: I també han de dir que tenen obertes les inscripcions per l'escoleta iniciació que enguany va adreçada a infants nascuts els anys 2020, 2021 i 2022.
1: Començarà el 14 de setembre en el poliesportiu de Pollença i es farà el dimarts i dijous de 4 i mitja a 6 menys quart. L'activitat està pensada perquè els més petits facin les seves primeres passes dins el món de futbol en un entorn, diuen, proper, divertit i adaptat a la seva edat. Les inscripcions ja estan obertes a través del formulari disponible en Facebook del club i per més informació podeu contactar també al 623 428 522.
0: I el grup de bàsquet Colònia Pollença també està preparat per començar la temporada 2026-27.
1: Donaran tota la informació en el grup dels equips i si teniu qualque consulta podeu cridar al 605-410-053.
0: I de són les 12 i 24 minuts. Fins aquí el repàs de l'actualitat. No bona nou, que encara han d'acabar aquest estiuet avui anunciant quines seran les activitats culturals que hi haurà aquest mes de setembre. I per això ens acompanyarà d'aquí uns minuts la tècnica de cultura, na Marina Velasco, que ja vos podem avançar que per el mes de setembre, Bruno, hi ha un fotimer, ens ho ha dit així, na Marina, un fotimer de propostes.
2: Sí, crec que ja espera per aquí i mos contarà que tenen preparat per a Pollença des de l'àrea de cultura.
0: I també això serà d'aquí uns instants. Fem una pausa musical, tot d'una tornam.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: Idò bé, com vos hem anunciat abans, ara mateix les 12:40, com feim cada mes, duim a la ràdio la tècnica, o bé, ella més ben dit, la tècnica de cultura, Ana Marina Velasco, perquè mos parli de totes les activitats culturals que podem fer a Pollença, en aquest cas, un mes vinent de setembre. Molt bones, Marina.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i de què mos tens preparat? Perquè ja mos has dit abans que hi havia moltes coses xerrant.
1: Moltes coses.
0: No mos has dit amb aquestes paraules, però hi ha moltes coses, no? Bé, recuperam aquest cicle, seguim amb un cicle de música al carrer, que fins quan durarà tot l'any, això?
1: El setembre és el darrer mes que el tindrem, sí. Sí, recordar que són concerts per diferents ubicacions de Pollença i d'Esport de Pollença, duren des de les 8:30 del capvespre fins a les 10:30 més o manco, i solen ser concerts amb agrupacions amb un nombre reduït de músics, diferents estils musicals, i recordar que se pot consultar tota la programació específica a les xarxes socials de l'Associació de Músics de Pollença.
0: Molt bé, i això se fa a Numoi, a Pollença de l'Ajuntament, a la plaça,
1: sí.
0: Numoi se fa...
1: Sí, les ubicacions concretes són a Plaça Major, a Plaça dels Seglars, i davant l'Ajuntament, en el cas de Pollença, i a l'Oficina de Turisme i en el carrer del Ponent, en el cas d'Esport de Pollença.
0: Ho recordam, i també nosaltres ho anem recordant en els informatius i a la nostra agenda que trobareu a la pàgina web, i si no, podeu consultar també les xarxes de cultura i de l'Associació de Músics i de més. Molt bé, què més tenim?
1: Després, on anem ja a dia 4 de setembre, a les 7:30, començarà la devena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu, que sé que és una proposta que la gent... té moltes ganes de participar, de gaudir de les propostes d'aquesta jornada. I enguany, les activitats que hi haurà seran les següents. Començarem aquí a la Barques, a la platja, a les 7:30. Hi haurà una representació d'una dansa ritual. Després tindrem ja a la plaça de Sant Vicenç, és a dir, a la plaça dels Pins, davant l'oficina de turisme, una proposta per part de Neva Enríquez, que s'interpreta per na Joana Benrell i explica una mica el tema dels mercaders. I després, a les 8:15, seguirà una conferència, una taula redona, a càrrec d'en Lluís García, i hi haurà la col·laboració també d'en Pere Rullant, d'Andrea Sanz i de Real Marines, que parlaran segurament sobre el vaixell enfonsat que hi ha a la Cala de Sant Vicenç. I com no podria ser d'una altra manera, a les 9 del vespre tancarem aquesta jornada amb el tast gastronòmic a càrrec de Nalena Anglada. Comentar que totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom, manco el tast gastronòmic, el qual té un preu de 10 euros i se pot comprar l'entrada a través de tiquetib.com o a l'àrea de cultura de dimarts a dissabte de les 9 del matí a les 2 del migdia. S'ha de pagar en targeta.
0: Molt bé, això és, no, com a s'allarga un poquet aquestes celebracions de la Cala, però allà no és dins les festes de la Cala, per així dir-ho, no?
1: No, aquestes s'engloben dins el programa que varen presentar ja fa d'haver un mes de Sant Vicenç de la Fresca, que enguanya la tercera edició.
0: Molt bé, això serà el 4 de setembre i el dia següent tenim finals de dimarts a Can Escarrinxo, que se duen fent tot l'estiu. No sé si han estat 3 mesos,
1: més dos o menys, mesos, dos juliol mesos. I agost, sí.
0: I què trobarem en aquesta jornada?
1: La veritat és que no puc avançar molta cosa perquè serà una mica sorpresa, però és un final de festa, hi haurà concerts, hi haurà diferents sorpreses. És una mica com el que vàrem fer l'any passat, és aquesta cloenda, no?, de tots els cicles musicals temàtics que hi ha hagut durant el mes de juliol i el mes d'agost, i animar a tothom que hi vagin, que gaudesquin de la música, de la bona música més, de tots aquests músics, de l'Associació de Músics de Pollença. I també que s'animin a comprar la barra, a menjar, a beure, perquè tot és benèfic i va a Prodis, a la Fundació Prodis, o a l'Associació de Prodis, perdó. Serà molt divertit, sempre ho dic, els dimarts a Can Escarrinxo tenen un aura molt especial perquè se crea un ambient festiu, musical, familiar, molt agradable. A més, ara que pareix que les temperatures mos donen un pot de treva,
0: pareix,
1: esperem que aguanti una miqueta aquesta baixada no molt significativa, però crec que se nota, i que mos faran gaudir més d'aquesta música de fresca.
0: I finalitzen aquest dimarts a Can Escarrinxo i hauran d'esperar una setmana perquè hi haurà cinema i serà a la plaça de l'església de la Cala, no? Això ho heu fet abans o és el primer pic?
1: Altres anys havíem fet cinema de fresca. La de fèiem a la plaça dels Pins. Enguany també hem marcat dins aquesta tercera edició de Sant Vicenç de la Fresca, que vàrem incloure aquesta projecció, que és de la pel·lícula La invasió dels bàrbars, que se va estrenar l'any passat. I si voleu, vos llegeix breument la sinopsis, que diu així: València, 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades a València durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix. El seu títol, La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta Aurora cerca les seves restes en una de les fosses comunes del franquisme. És una pel·lícula basada en fets històrics, també vinculada a la memòria històrica i amb una mica d'intriga, no?, bonament que ha passat amb aquesta invasió dels bàrbars. Com a tal, és dia 11 de setembre, a les 8 del cap vespre, en aquest indret que has comentat tu, a la plaça de l'Església de Cala de Sant Vicenç. L'entrada és completament gratuïta i esperen també que mos faci un vespre agradable per poder gaudir d'aquesta meravellosa pel·lícula a l'aire lliure.
0: I aprofitareu també l'espai per, un dia següent, fer una altra proposta, no?
1: Exacte. Arriba una vegada més el Circ Art, en aquest cas en Super Circo Z, càrrec de la companyia Felipe Contreras. Serà dia 12, com bé dius, de setembre, a les 6 del cap vespre, també en aquest indret. Aquest espectacle visual és fresc, divertit i està protagonitzat per un intrèpid mariner que convida el públic a embarcar-se en una aventura plena d'emoció, humor i sorprenents habilitats circenses. Com sempre, és un espectacle gratuït, enfocat a tots els membres de la família, i la veritat és que serà bastant entretengut, com sempre, totes aquestes propostes que tenim dins el cicle de Circ Art.
0: I gairebé paral·lelament hi haurà un concert, el primer concert del Festival Magle, no?, que hem vist que la premsa ho ha anunciat i ja s'ha fet crítica abans i tot de que transcorri aquest festival, però parla'ns un poquet de com serà.
1: Sí, el Festival Mahler és un d'aquests festivals que organitzen en Magí Garcies i en Bernat Quecles. Són uns festivals monotemàtics, tot i que a vegades han tingut dos autors, que se celebren durant els dissabtes, tres dissabtes de setembre, en el convent del claustre del convent de Sant Domingo, perdó. En aquest cas està dedicat en aquest autor, en Gustav Mahler, que és una de les figures claus de la transició del romanticisme cap a la modernitat. Comentar que aquest festival tindrà un total de 3 concerts. Les dates i la informació bàsica és la següent. El primer dissabte, 12 de setembre, a les 8 del cap vespre, hi haurà la sinfonia número 6, Tràgica. El següent dissabte, que és dia 19 de setembre, també a la mateixa hora, a les 8, hi haurà Mahler, Brahms i Alma. I dissabte 27, a les 7 del cap vespre, és a dir, s'avança una hora, hi haurà les sinfonies número 1 i número 10. Les entrades també se poden comprar a través de tiquetib.com. Se poden adquirir també de forma presencial a l'àrea de cultura de dimarts a dissabte de 9 a 2, també sempre en pagament en targeta. I també, si qualcú vol consultar els programes demà, si qualcú vol consultar més informació sobre aquest festival, ho pot fer a la pàgina web que se diu així, festivalmahler.com. Dijous 10 i dijous 24 de setembre a les 8 hi ha unes audicions comentades a càrrec de Joan Estrany a la Fundació Roger Villalonga. Per tant, és un festival, un cicle també bastant complet.
0: Molt bé, idò tindrà tres dates, dia 12, dia 19 i dia 27.
1: Correcte.
0: Ens quedàvem per dia 12, que era la primera data, i en el dia següent crec que és un altre concert de Natàlia Tascón i Delfí Mulet, si no vaig malament.
1: Sí, correcte. Tindrem a les 7:30 també en aquesta plaça de l'Església de la Cala de Sant Vicenç un concert amb la veu extraordinària, meravellosa de na Natàlia Tascón i l'acompanyarà a la guitarra en Delfí Mulet. Per la gent que no hagi escoltat mai la Natàlia, convidar que per favor venguin, a més la taquilla és inversa, és a dir, que cadascú pot aportar el que consideri pertinent, però és que és, jo crec que és una de les veus més impressionants que tenim actualment en el panorama insular. La veritat és que és espectacular. Convidar tothom a que venguin a gaudir d'aquesta activitat que també s'inclou dins aquest tercer cicle de Sant Vicenç de la Fresca.
0: I com han dit, dia 19 tindrem un concert del Festival Mahler i dia 27 una Big Band molt reconeguda també a Mallorca, que és la de Padawans.
1: Correcte. Tindrem un any més aquesta Padawans Big Band que està també, diguéssim, gestionada per l'Associació de Músics. Aquesta Big Band està formada per joves d'entre 7 i 17 anys de tota Mallorca i realment segueix el següent itinerari. És una trobada de dos dies a bones músics de diferents instruments, se troben, practiquen junts, aprenen un dels altres i després culmina amb aquesta interpretació musical que serà completament gratuïta aquest 27 de setembre a les 5:30 també a la plaça de l'Església de la Cala de Sant Vicenç.
0: Molt bé, i així acabaríem aquest mes, perquè dia 27 també hi ha el darrer concert del Festival Mahler. No sé si ho he dit bé, Mahler.
1: Sí, sí, sí, Mahler, no? Perfecte.
0: I doncs bé, així acabaríem el mes de setembre i la veritat que sí, bastant complet, gairebé cada setmana hi ha un parell de propostes i res, Marina, no sé si vols afegir res més.
1: Convidar tothom que gaudesquin de la programació. Hi ha activitats per tots els gustos, per totes les edats, per tant no hi ha excusa. Ja ho he sentit un parell de vegades a la ràdio que comentau que després de la patrona comença l'any nou pollancí i d'ahir a gaudir aquest any nou pollancí amb aquesta programació tan variada i ubicada a diferents indrets per tal que tothom pugui tenir-hi accés i res més, convidar tothom i que passin aquest any nou pollancí carregat de cultura.
0: Moltes gràcies, Marina. I de nosaltres ara farem una petita pausa musical i tot seguit anirem a escoltar Antoni Campomà dins un món de lui. Moltes gràcies, Marina.
1: A vosaltres.

l'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca segueix en la fase de recopilació d'informació prèvia a les restriccions d'entrada de vehicles. Segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, el 40% de les empreses de lloguer de cotxes no ha respost al requeriment de la institució insular.
2: Rubio confia tenir tota la documentació abans de final d'any quan preveu que el Parlament aprovarà la norma.
3: Aquestes xifres seran molt importants per preparar l'estudi de càrrega, per saber quina serà la capacitat de càrrega de les nostres carreteres i per posar estopall de vehicles de lloguer. També saben que haurem de posar estopall dels vehicles que entren pels ports de Mallorca. En aquest sentit també han tingut reunions amb les navieres.
1: Encara parlant de mobilitat, l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York la pròxima temporada ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa.
2: La patronal hotelera de les Pitiüses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent dels Estats Units té un perfil molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
4: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa i això posa és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant, ho valoren com molt positiu.
1: Més per Menorca demana la compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè doni explicacions per la desprotecció que viuen, diuen, els espais naturals de l'illa.
2: El grup denuncia que aquest estiu s'han fet activitats no autoritzades a l'illa de l'Aire i al Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau, així com fondejos massius damunt Posidònia. Reclamen que es reforcin els agents de medi ambient, així com la senyalització i mesures per evitar que situacions com aquestes es tornin a repetir. El portaveu de la forma és Josep Castells.
5: Impunitat absoluta, és a dir, amb una incapacitat absoluta per part de l'administració de fer el que s'espera d'un espai natural que es protegi. No, és a dir, estem en una situació en la que estem tranquils pensant que hi ha uns espais protegits i resulta que no estan protegits, estan totalment desprotegits. Qualsevol pot fer aquesta activitat, que tothom sap que està prohibida, amb una absoluta impunitat.
1: Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al conco de la criatura. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
2: L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023, quan la mare va donar a llum una nina prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n llançant-la al fems.
1: El govern balear destinarà una partida extraordinària de 350.000 euros a Veneçuela.
2: Finançarà diversos projectes humanitaris per donar resposta als terratrèmols viscuts al país. En concret, aniran dirigits a quatre organitzacions: Càritas, Diocesana de Mallorca, Creu Roja Espanyola, Metges del Món i Apotecaris Solidaris.
1: I mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noaín en l'inici de les seves festes patronals.
2: Tres dels ferits han estat traslladats a un centre hospitalari, mentre que diverses persones han acudit totes soles al centre de salut, segons ha informat l'1-2. De moment, tots els ferits són de caràcter lleu i han estat atesos principalment per dolors d'oïda, cremades i altres lesions lleus.
1: Amb aquest apunt en la plana nacional hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: És estiu a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiuatge amb nosaltres.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Un treballador ha mort a la planta de Tirme, a Palma, després de detectar-se nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
2: L'home va ser trobat sense vida ahir d'avés les 9 del vespre a les instal·lacions. Al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Durant la intervenció, els equips van detectar que els nivells de monòxid de carboni duplicaven el límit establert. Ara s'investiguen les causes.
1: I els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort podran recollir d'aquí una hora les seves pertinences.
2: 48 hores després d'extingir el foc, l'immoble segueix precintat, ja que l'empresa constructora que havia de reforçar-ne els fonaments no hi ha pogut entrar per ordre de la policia local. Ho explica Joan Riera, cap de construcció.
3: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
1: Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de luxe a Eivissa.
2: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en el context de sequera actual, tot i que diu que aquest assumpte té poc recorregut.
4: Tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigua té una prohibició clara, no? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Bé, són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
1: Mentrestant, l'oci nocturn d'Eivissa continua ingressant beneficis milionaris. Esperen igualar o superar la facturació en entrades a les discoteques de l'any passat. Són 160 milions d'euros sense comptar consumicions. Accedir a un club eivissenc enguany és el doble de car que fa 4 anys.
2: Es paga 80 euros de mitjana. El president de l'oci nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
5: Lo que nos están diciendo los clubs es están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado. Yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima, un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
1: Menorca es troba en avís taronja per rissagues. Es preveuen oscil·lacions de la mà de fins a 1,2 metres que demà poden incrementar-se fins a 1,5 metres.
2: Aquest matí se n'han registrat de menor intensitat a Ciutadella. L'avís de l'AEMET estarà actiu de moment fins divendres al matí.
1: Més temes. El govern demanarà a la reunió sectorial d'infància de demà que s'exclogui les Balears de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta.
2: Tot i això, sí que donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta. Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Coordinació d'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Estarelles.
6: Tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat.
1: En la plana internacional, la riuada de Nepal ha deixat una cinquantena de morts i més de 400 persones desaparegudes, entre elles dos ciutadans espanyols.
2: Ha afectat el nord del país, prop de la frontera amb el Tíbet. A banda dels danys personals, també han quedat malmeses diverses infraestructures del país.
1: Amb aquesta informació arribem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan sigui les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
1: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiuetja amb nosaltres.

Molt bon capvespre, Pollença. Ara mateix estan caient quatre gotes, està ben anivellat. Avui és un capvespre estrany, d'aquests estranys, un poc fosc, però també fa un pot de calitja i un pot de xafogó i un pot de basca. Però bé, nosaltres donem inici en el capvespre d'avui. Avui és 26 d'agost i, com sempre, un vos anunciarem la programació que tenim preparada per a vosaltres, per avui capvespre. I deia, mireu, tenim sessió doble, quasi. Ho dic perquè hi haurà gent que farà sessió doble avui. A cosa de 6 menys quart, vendran en Miquel Llompart i en Toni Campomà, que farem aquest quart programa de Ubit, aquest programa per als enamorats dels videojocs i per les noves tecnologies. Això serà a les 6 menys quart i farem més o manco una horeta. Just després, a les 7, començarà Upipero, que ja és la segona temporada i és el segon programa de la segona temporada i avui sí que crec que hi seran tots, malgrat i tot, hi haurà gent per telèfon, però crec que els components habituals hi seran tots. Aquest programa, que ja sabeu que és per el qui estimen el Real Club Mallorca. Molt bé, i això serà a les 7 tindrem Upipero i a les 6 menys quart, una cosa així, tindrem Ubit. Això serà la programació que tenim per avui a hora baixa. I abans d'anar-hi, si vos pareix, fem com sempre un recorregut a l'agenda d'aquesta setmana del municipi. I ho fem com sempre les informacions que ens arriben des de l'Ajuntament. Aquest diumenge ja acaba, com sabeu, el Festival de Pollença, però encara teniu la venda general d'entrades, les teniu disponibles amb els descomptes i els abonaments habituals. Les podeu comprar, com sabeu, a la web del festival i a l'oficina del claustre del Covent. Aquest diumenge, dia 30 a les 10, serà el darrer concert d'aquest festival, d'aquesta 65a edició. I pel que fa música al carrer, mireu, avui dimecres 26 teniu Bao com tu do Quintet i serà a la plaça Major d'aquí, de Pollença. I diumenge dia 30 teniu Rano, Paula i Mercè i també serà a l'Ajuntament de Pollença. Però recordant que aquests concerts de música al carrer són sempre a partir de les 8:30. I la banda de música de Pollença imposa un any més Calor Musical, una iniciativa per a infants a partir de 6 anys que vulguin descobrir la música i aprendre a tocar un instrument. Les activitats es fan els dimarts i dijous d'agost i permeten als participants aprendre música, fer nous amics i gaudir de l'experiència de tocar en grup. Les inscripcions estan obertes i es poden fer mitjançant el codi QR disponible a l'Instagram de la banda de música de Pollença. I el sopar de fresca serà aquest dissabte, dia 29. Les inscripcions les teniu disponibles fins al 25 d'agost i les podeu fer a la web de les oficines municipals de Pollença i d'Humoll, l'Ajuntament. O aixecarà, a més, amb encimades que es podran recollir el mateix dia a Pollença i el parc de Pollença repartiran directament a les taules inscrites. Vos recordem que l'Ajuntament no deixarà ni a porta taules ni cadires, per tant, cada grup i cada carrer haurà de portar les seves. I més entitats que fan el sopar a la fresca aquest dissabte 29 d'agost. L'Associació de Veïns de Pollença és una d'elles i celebrarà, com dèiem, el proper 29 d'agost aquest sopar a la fresca. Serà al voltants del parc infantil. El menú inclourà una fideuà de marisc, beguda i picada i postres. El preu són de 8 euros per als socis i 20 per als no socis. Els participants haureu de dur plat, coberts i tassó, com sempre, i les inscripcions es podreu fer a la mateixa caseta del parc infantil els dimecres de 7 a 8. I l'Associació de Veïns de Gomà també celebra el sopar a la fresca dia 29, aquest dissabte. Aquesta vegada serà al carrer Voltó. Cada participant haurà de dur un plat de menjar per compartir, a més del seu propi plat i coberts. I l'associació convidarà, això sí, els assistents a cervesa i gelats. Les inscripcions en són obertes també fins dia 25 d'agost i es poden fer per WhatsApp al 696 74 29 98. Música.
I recordar pel que fa a tercera edat de Colònia, aquest cap de setmana que oferten a Cala d'Or, a l'hotel Palia Puerta del Sol. Serà el dia 16, 17 i 18 d'octubre. El preu, 145 euros per persona, i ho podeu reservar a l'oficina de la mateixa associació. I igualment, vos, si aneu allà, vos podran donar més informació sobre un viatge a Galícia que tenim també programat. I la Fundació Dionís Bennassa posa en marxa una campanya per documentar les obres del pintor que es troben en cases particulars de Pollença. Si teniu una obra de Dionís Bennassa, podeu enviar-la una fotografia abans de l'1 de setembre i entrareu automàticament en el sorteig d'un val de 200 euros perquè està a Dada Pollença. Podeu contactar a la Fundació per correu, Instagram o WhatsApp cercant simplement Fundació Dionís Bennassa o passar directament pel museu. I ara anem a l'agenda ja dia per dia. Mireu, divendres, aquest divendres 28, hi ha actuació de Judith Nederman i Dario Barroso, això dins el marc dels Sons de nit 2026. Aquesta vegada serà a la plaça de l'Iglesia de la Cala de Sant Vicenç a les 9 i les entrades ja les teniu disponibles a tiquettip.com. I també divendres 28, una lluna plena de poesia, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dors, a qui tindrem demà a les 7, aquí en directe a Ràdio Pollença, i aquesta trobada serà al Saló del Club Pollença a les 10, aquest divendres 28. I diumenge dia 30, com dèiem, és aquesta cloenda del Festival de Pollença amb aquesta orquestra, aquest concert de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana titulada El Palau de les Arts de Reina Sofia. Em serà amb el director titular, Sarg Marc Elder, i interpretaran les variacions Enigma d'Eduard Elgar i també la Sinfonia número 7 en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven. Serà el claustre de Sant Domingo, com sempre, a les 10. I abans d'acabar aquesta repassada per l'agenda municipal d'aquesta setmana, vos recordam les exposicions que encara podeu visitar. Mireu, a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo encara roman aquesta Anaturezza d'Albano Alfonso i la podeu gaudir fins dia 25 d'octubre. El Museu Pollença també continua obert aquesta exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. A la Fundació Dionís Bennassa també fins diumenge, fins dia 30, fins aquest diumenge teniu l'exposició encara disponible de Joan Marc titulada Des de l'Anvers. I el Club Pollença, encara també podeu disfrutar d'aquesta exposició de Netxas que ha ensenyat Un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, la teniu disponible fins dia 31 d'octubre. A Can Llobera també encara hi ha disponible aquesta memòria gràfica dels cartells de les eleccions del simulacre 1988-2026. I a l'Hotel Molins, aquesta exposició de Cavall Bernat, material sensible, que la podeu gaudir fins dia 13 de setembre.

Nosaltres farem una petita pausa, fins ara les coses de mitja hora i això, començarem en el quart programa, ja el quart programa d'aquest programa dedicat en els videojocs i en els amants del gamer, que es diu Ubit. Serà, això serà d'aquí mitja horeta, de vés les 6 minuts quart. Fins ara.

0: Definició de col·leccionisme. Afició o activitat d'oci que consisteix en cercar, reunir, organitzar i conservar objectes d'una categoria específica segons criteri de valor estètic, cultural o personal. Va més enllà d'una simple acumulació, ja que implica un ordre metòdic, investigació i passió per les peces. Un més comuns: numismàtica, filatèlia, bibliofília, art, cultura pop, aquí podria haver figures d'acció, còmics, videojocs o cartes. I aquí entrem a lo nostre. A partir de la definició de col·leccionisme, què pensaríem si coneixem algú que té una moneda històrica i que té valor? Visitem una casa amb una gran i variada biblioteca. Disfrutant d'una col·lecció privada de quadros d'artistes pollencins. I què passaria si el que un dia veiem és una col·lecció on hi ha jocs d'Atari de més de 40 anys, o un full set de Game Boy, o totes les consoles de la història de Sony, o estanteries plenes de còmics de DC o de Marvel, o vitrines amb figures d'acció dels anys 70. Encara que avui en dia cada vegada està més acceptat, crec que hi hauria persones i aquestes darreres preguntes hi respondrien amb negacions o escepticisme. I alerta, que podem estar parlant d'una col·lecció de videojocs amb més valor econòmic actual que algunes col·leccions d'art. A tots me respectes. Aquí lo important per jo és un respecte per una afició que des de fa anys i cada vegada més sembla que vagi fent força. I aquí sí que crec que ha de ser igual si el que, tens és un full set d'una plataforma, moltes edicions especials o un caramull de consoles. Lo important és que tinguis la col·lecció que tu vols, que t'agrada mirar, disfrutar i, sobretot, que te puguis permetre. Està clar que no tothom pot pagar mils d'euros per un joc de Super Nintendo o de Neo Geo. O ja estàs l'equivalent en varis sous anuals en fer créixer una col·lecció. En aquest món s'ha de saber tenir cap i paciència, ser realista en el que se pot aspirar i, en el final, estar orgullós de lo que has reunit. Dona igual si el teu amic en té més que tu o la teva amiga ha aconseguit aquí el joc grial. Disfruteu-ho junts o disfruteu tu a casa, però sobretot disfruteu. Avui és 26 d'agost de 2026 i aquest és el programa 4 d'Ubit. Start! Bona, bones tardes.
1: Toni, bones tardes.
0: Com estàs, Toni?
1: Ui, he encerrat l'olla.
0: Ui, m'he colat jo.
1: Bones tardes, Miquel. Bones tardes, Jaume, el nostre jefe.
0: Sí, gran.
1: Controls.
0: Aquí, a les controles.
1: I bones tardes a tots els nostres oients.
0: Efectivament. Moltes gràcies a tots. Una altra setmana més. Un altre mes més començarem a dir a partir d'ara, perquè vaig fer jo un error al darrer programa quan me vaig sentir. Me pellava tot putxap. Aquest programa, fins a nova ordre, serà mensual. Anirem anunciant la pròxima data, però en principi un piquet cada mes, i així tenim temps de preparar altres coses que tenim a la nostra vida personal.
1: Sí, no, i moltes coses que en un mes, bueno, ens podem concentrar en tot el que ha passat, en tot el que ha passat, que no és poc, i més quan s'arriba, quan s'acosta el mes de novembre, que hi ha moltes notícies. I avui, Miquel, és un programa molt estressant, per exemple.
0: Ho sé. Podríem posar l'àudio que m'has enviat i vespre al nivell d'estrès que duies quan preparàvem la saga d'avui, que és una saga molt important, amb molt d'aspectes, molt coneguda, evidentment, però és que té tantes coses, tantes particularitats, que si voleu podem fer dos, tres o quatre programes, sobretot, no? Vale, si voleu, abans d'arribar en això, anem a fer, avui farem una notícia per a tu en tenies una extra de preparada, m'has dit?
1: Bueno, sí, tinc una extra.
0: Ja, bé, va.
1: Més que notícia d'actualitat, bé,
0: mulla-la.
1: No som un programa d'actualitat perquè tenim una cita cada 15 dies ara que mensualment, però claro, és que va passar ahir i va ser el Gamescom, que és la darrera fira, diguéssim, de l'any, de totes les novetats abans de que per el mes de desembre arriba els Oscars de videojocs, entre cometes, Game Awards,
0: exacte.
1: Però és la darrera fira on se presenten tots els llançaments de l'any i per l'any que ve, evidentment, inclús per mes, perquè hi ha jocs sense data. I ràpidament un comentari, la veritat és que va ser una fira amb jocs molt genèrics, tots molt prescuts, tots inspiracions amb altres jocs, shooters, online, de pago, bàsicament. Vale. Per un tubo.
0: Vale.
1: I únicament deixaria com a lo millor de la fira és que The Witcher 3 tindrà una remasterització gratuïta per als que tinguin el joc. O sigui que, a més, una remasterització bastant interessant, no només gràfics, sinó coses noves, animacions noves. Sí, és un joc que, bueno, podríem parlar també.
0: Sí, no tenc plaer, però m'he entrat avui de matí d'això de Witcher, precisament, exacte.
1: La notícia és que és gratuït.
0: Això més que una notícia.
1: Que és complicat.
0: Mira, no cercàvem una notícia bona per xerrar, per debatre. Mira, la podem apuntar per el pròxim programa.
1: Una notícia bona.
0: Vaja.
1: Gratis, per el que tingui The Witcher, tant per Play 4, Play 5, mm-hmm, inclús per la Switch, que mm-hmm va ser una edició milagrosa, perquè la Switch no donava més.
0: Correcte.
1: Pues a partir de finals de setembre, crec que sortirà aquesta actualització, que pels que tinguin el joc serà gratuïta, i ja mos prepara per The Witcher 4, mm-hmm, que sortirà, se suposa, que l'any que ve, en qualsevol moment.
0: Vale, molt bé.
1: I això és un comentari ràpid d'actualitat.
0: Notícia,
1: no?
0: Flash.
1: Notícia flash.
0: Exacte. Bueno, si vols, dimollaré una jo i després te veràs tu, vale? Em vaig trobar una que m'ha encantat. Això ha passat a la ciutat de Wuhan, a Xina.
1: Wuhan.
0: Te'n recordes de Wuhan?
1: Trentobús. Sí.
0: Tothom se recorda d'aquesta ciutat. Diuen que va ser d'allà on va sortir Covid i tal, dicen. Però resulta que això ha passat en aquesta ciutat de Wuhan, a Xina, i és que un parell de lots, que eren dos, ho diré talment, és que és tremendo, robaven targetes gràfiques RTX 5080 i dejaven 3060 en su lugar hasta que un apagón los delató. T'has quedat?
1: Sí, bon truco.
0: Aquesta gent, el que feien és que se n'anaven a hotels que tenien habitacions gaming, habitacions que tu volies anar allà a jugar, amb PCs de molta alta llama, reservava l'habitació, i quan eren allà, desmuntaven, obrien un PC, que enviaven la placa per una 3060, que segons he llegit són molt similars d'aspecte, que no de potència ni de preu,
1: no,
0: òbviament, que enviaven la placa, que enviaven la gràfica, tornaven a tancar, i ala, i cap a un altre hotel. Què feien? Pues, revenien aquesta platja a meitat de preu, la venien fàcil, aquesta platja, aquesta gràfica, volia dir una altra vegada, a meitat de preu, i amb això hi anaven guanyant dos més. Dius tu, bueno, vale, és molt enginyós, molt bé. Com els varen trobar? Pues hi va haver un apagón. Un apagón d'electricitat, aquesta gent se'n va anar a la recepció, se varen queixar, a la millor cosa de la seva habitació només, o d'un sector de l'hotel, se van encaixar a l'habitació, a la recepció van dir, bueno, pues posem una altra habitació, no hi ha problema, heu pallat i llavors t'hi enviam. Es van posar una altra habitació i segur que a aquella habitació va anar l'electricista de turno o de manteniment, mirant en què havia passat, i se va donar compte que l'ordenador l'havien obert. Va començar a punyir, o va dir a qualcú, o va cridar l'informàtic, o mentre tu vas saber, i varen descobrir això, i després varen anar mirant altres habitacions allà on aquesta gent havia estat, i un modus operandi era sempre el mateix. Per tant, els varen caçar. Crec que va llegir en un final que els havien detingut i no sé si pena de presó, però prop estaven.
1: És pasta, eh?
0: Molta pasta.
1: Ara,
0: sí. No sé, m'ha quedat l'atenció, no vull dir divertida, però original, almenys.
1: Sí, perquè d'aquí fa 7-8 anys ningú robaria una targeta gràfica.
0: Exacte. Va un poquet en un fil de la que varen xerrar del darrer programa del preu, del hardware, ah, i tot això, i aquesta gent varen veure i dir, mira, escolta, fem un canviazo aquí, com aquí no quiere la cosa, i m'han dut un parell de 100 euros per cada targeta, i clar, i el bo és que els clients que anaven després en aquella habitació a jugar amb aquell ordenador no se'n donaven compte. L'havien trobat que la que hi havia per la que jugaven ells era suficient.
1: Ara no tenen... Bueno,
0: no devien ser molt puristes, devien jugar jocs que eren lo suficientment... La gràfica era suficientment potent per dur-lo i per tant van dir, pues, todo bien, nada raro.
1: Sí, això és un altre tema de qui va a un hotel a jugar. També és interessant sobre quina classe de clients, no? Hòstia,
0: aquí ja podríem obrir un meló.
1: Amb aquesta canostra.
0: Sí, exactament. A veure, Dani, dale.
1: Pues jo duc una notícia de Sony, evidentment.
0: Dale.
1: I a més és una notícia que ja hem parlat aquí. Vàrem parlar en el primer programa, crec.
0: Sí, i crec que en parlarem a tots.
1: Vàrem parlar que el format digital, mm-hmm, comprar un joc no mos pertany, és una llicència.
0: Mm-hmm.
1: Però si quedava qualque dubte, Sony ho ha confirmat, això està bé, primer perquè ho han posat clar, vale? Ho han posat clar i han dit, mira, t'ho posam per escrit. Però també, no sé de ser un poc així, no volen dir cap paraulota, però és veure que no tenen cap tipus de pietat i coneixement,
0: mm-hmm,
1: i han enviat, jo l'he rebut també.
0: Jo encara no. Que m'hagi donat compte.
1: Tothom que té una compte de Sony arribarà, arribarà en el seu mail.
0: Però posa-li en Marco.
1: Sí, per marcar. I ella te diu textualment que els jocs digitals són una llicència que tens tu i que no te pertanyen, és que t'ho diuen, que no són teus.
0: Sí, sí,
1: quan ells vulguin o passi algo, s'avorri, exploti un servidor, no tenen la culpa i no tornaràs a tenir aquest joc.
0: Correcte.
1: A caso que, que el tinguis guardat un disc dur, claro.
0: Jo l'altre dia xerrava amb un amic així per WhatsApp, que per cert el vaig convidar a participar en aquest programa, i encara no ha vengut, vendrà. Tu ja me sents, vendràs. I ell, per exemple, l'altre me comentava que ell té molts de jocs en digital. Molts. N'ha comprat en físic, però n'ha comprat molts. I passava pena. Digui, no, idò. Te pot passar aquí un dia, no sabem quan, no sabem quant d'anys poden passar, el problema és que no ho sabem, però aquests jocs qualsevol dia... I diu, no, el que m'interessin més, els aniré cercant en físic i els m'aguardaré. I pues, mira...
1: És el que està fent la gent ara.
0: Jo ho tinc ben clar. Jo d'aquí a que passi això, intentaré replegar tot el que m'interessa que no tinc. Tant si és de Play 4 com de Play 5, com més enrere. De més enrere no pas pena, perquè al final sempre ho tindràs, o sempre ho podràs trobar, no? Però jo començaré a fer a còpia.
1: Sí,
0: igual,
1: sí.
0: Igual que quan venen maldades i mos de tancar dintre, no, pues faré a còpia, a preus raonables... I si ara en tenc 4 o 5 pendents o 6, doncs en tindré 10 o 20. I ja està, ja té el que volia i el que surti, ja ho veurem.
1: És la tendència ara, comprar i físic ara mateix, sí, pujarà de preu.
0: Sí,
1: dir,
0: exacte.
1: La boca petita.
0: Però bueno, aquesta gent que té algo de segona mà, que ja l'ha jullat, en plataformes de venda de segona mà, mira, l'altre dia vaig comprar un joc de segona mà, un joc, i de Play 5, presentat, que potser el mercat està amb oferta de 8-20 euros, haver trobat per 15 euros un moll, fantàstic.
1: Molt bé.
0: Ja està, au, ja el lluiré quan t'hi tens.
1: Tendràs temps.
0: D'aquí l'any ve, d'aquí l'any ve.
1: Material n'hi ha de sobre.
0: Molt bé, idò... Bien, deixarem així, perquè avui hem d'engelentir per l'any ve. Eh? Farem una petita cortineta i xerrem un poquet de la notícia del debat d'avui. Bueno, avui, arrel de lo que passarà o de lo que ha de venir d'aquí dos mesos? Desembre.
1: Quant això
0: surt? Novembre surt. És que no m'interessa. Demà surt un documental a Netflix, eh?
1: Sí.
0: El veuràs.
1: T'has subscrit.
0: Jo estic subscrit. Sí. No l'implay, la meva dona l'implay més, o la meva filla escolti ballada, però a lo millor de rebot. I si t'entens, a lo millor el posaré. La notícia de la Geola enxerrada avui és de les famoses filtracions arrel de tot un rebombori que ha passat en la GTA 6. Digues, Toni.
1: Pues sí, les filtracions que ara bueno, estan de superactualitat per les filtracions brutals que ha hagut de GTA 6. Jo personalment no he vist res, perquè...
0: Jo tampoc.
1: Me vull esperar.
0: He vist 10 segons d'un petit vídeo d'un personatge que va per una discoteca.
1: Pues jo no he vist res de res. I ha estat bastant heavy, podem dir, perquè han accedit fins i tot a un joc, o sigui, la versió jugable d'una versió que encara no serà la definitiva, però sí que és veritat que és una versió que es deixaria ja veure molt bé com seria el joc, no?
0: Sí.
1: I en teoria, en principi, ha estat perquè s'han pres la justícia per la seva mà, aquest grup hacker, per no haver tret el joc en físic i per la política que té Rockstar de les primícies, com la que tu has dit, la de Netflix. Bueno, i s'ha pres la justícia per la seva mà. El que passa és que també demanaven dobbes. O sigui, demanaven dobbes en el sentit de que si tu volies triar quines imatges volies veure o vídeos, doncs havies de pagar publicitat per ells. O sigui, una cosa superestranya, superbizarra.
0: Jo inclús vaig llegir almenys el temps per aquí, exacte. En el principi deien que la volien dos més, el que tu dius, però després he llegit que ja no m'afí de res. Què deien? Que aquestes demanaven un depòsit en bitcoins, amb una moneda de bitcoins, de 165.000 dòlars per començar a xerrar. O sigui, un depòsit perquè te contestin. I després t'oferien aquesta publicitat dins la mateixa filtració. Bueno, avui tot bé, però en 165.000 dòlars...
1: I és que aquest joc realment està creant tanta expectació que hi ha gent que està disposta a pagar una quantitat per veure un tràiler.
0: Sí.
1: Bueno, no un tràiler, sinó per veure el que era la versió d'un joc fa X temps, perquè no saben quant de temps tenia el joc
0: claro.
1: En el seu moment de la seva programació.
0: Sí.
1: I és que l'expectativa que està creant, pues, evidentment, ha creat aquesta filtració massiva, perquè ha estat molt... De fet, avui Rockstar ha fet un comunicat lamentant que per ells, clar, és una feina que duen fent fa molt d'anys, evidentment és una cosa molt especial per ells, i volen mantenir, de fet, bueno, la seva gran baza de llevar format físic és eliminar qualsevol tipus de filtració per si qualcú arriba al joc antes.
0: Pues ja m'ho diràs.
1: O robar jocs a un magatzem, perquè els jocs ja estarien fabricats.
0: Correcte.
1: Evidentment un mes antes.
0: Correcte.
1: O dos.
0: Però això se diu la primera a la frente, eh?
1: I, sí, sí, i al no, final han aconseguit igual, o sigui,
0: sí,
1: és molt
0: sí.
1: difícil.
0: Jo tenc, difícil. Jo tenc textualment, ho he copiat d'un article, textualment, el seu argument. El seu primer argument de per què han fet això, si te pareix ho diré. Ningún consumidor deberá pagar por un juego a través de tiendas digitales antes del lanzamiento y una revisión independiente. Los pedidos anticipados físicos para medios tangibles siguen permitidos. Los pedidos anticipados no se crearon para los jugadores. Esto es un poco incongruente, así como está escrito. Yo no sé qué traducción han hecho. Yo voy a cerchar un artículo que se ha publicado. Aquí después de... Si los editores quieren ingresos antes del lanzamiento, pueden prensar discos, imprimir cajas, ponerlos en estanterías, ganar ese dinero a través de la producción física.
1: Claro, aquí estaba la seva, aquests Robin Hoods.
0: Exacte, sí, totalment.
1: Dels videojocs. Però hi ha una cosa molt senzilla, Miquel, que és que si no vols, no ho compres.
0: Claro.
1: Com ho he fet jo. O sigui, jo no vull reservar, perquè vull reservar una edició digital. És completament absurd. Jo no he reservat res. Jo estava dispost a reservar una edició física especial.
0: Sí.
1: Com vaig fer en el seu moment.
0: Sí, això ho han fet.
1: En los 4, en los 5. Però, evidentment, una edició digital no la reservaré.
0: Quin argument tens?
1: La meva protesta pot ser aquesta, no? O sigui, si no t'agrada alguna cosa, no ho compris.
0: Clar, l'altre dia vaig veure un d'aquests vídeos, un d'aquests memes que fa gent per Instagram, d'eren una parella, surten a la finestra, i ell li diu a ella, a part del primer era andalusos, tenen aquest accent molt, molt jocoso, molt, molt divertit, molt graciós, i ell li deia a ella, escolta, qui ha reservat això? Ah, sí? Ah, sí? I què tal? I quin ha reservat, no? La Deluxe, o Digital Deluxe, o com se digui, la versió Premium, la versió tal. Ah, i què té? No, que me podré enviar de roba. Ah, però antes no podries? Sí, però me podré posar altra roba. Ah, vale, i li diu ella, i no tindràs més d'on ves? No, però podré anar a tal puesto. Ah, però no pots anar a altres? Sí, però allà no. O sigui, feien befa de que havia pagat l'edició de 100 euros, l'edició que ara, dos mesos antes de que sortís, bueno, feien befa de que l'havia pagat o no, però com d'aquell jugador que ha sentit, que dius tu, que fa la reserva, vengui, jo vull ser el primer en tenir-la tal i qual, per què?
1: Si la pot comprar el mateix dia de sortida.
0: Però si no, són infinits.
1: I a més, el de les tendes que dius tu és que no podràs accedir a segon quines tendes, és com tenir un GTA a Palma i no poden anar ja amb el tercer a comprar.
0: Exactament.
1: Bàsicament, has d'anar comprant a Fan o...
0: Sí, exactament.
1: Però el mateix.
0: Estima parit de tratja, Vull dir, lo de la gent flipada per una reserva digital, i a part, tot això són tot veixes, ja han entrat a les butxatges sense fer res. O sigui, la feina de tots els treballadors i treballadores d'aquesta empresa, xapó, ha fet un joc, ja segurament serà de lo millor de la història, o del millor joc de la història, tot el que tu vulguis. Però, perquè dos mesos antes t'ha de gastar 80 o 100 euros, si el que dius tu, si un mateix dia, o 100 demà.
1: Pues la gent ho ha fet, i de fet l'edició més reservada és la de 100 euros.
0: Sí. Jo, mira, totes les edicions que he comprat especials de qualsevol joc o col·leccionistes ha estat perquè tenien algo tangible. O sigui, o que me duguin jo perquè se t'envia de roba, me duguin no sé quant de crèdits, o me duguin un cavall per caminar, m'aprenc molt bé. Però això són, com tu dius, regalos o
1: extres
0: digitals. Jo, si tenc una edició física, que me du un steelbook, me du una figura, me du un mapa, me du un llibre, me du... Bueno, pues sí, està allà a l'estanteria, me la puc mirar de tant en tant, i almenys tens algo,
1: sí,
0: algo per disfrutar.
1: Però en conclusió, Miquel, si tu no estàs d'acord amb la política de Rockstar de llançar un joc digital per reservar, no ho reservis, pensa-t'ho, quan t'escurti el joc, si t'agrada tant, si és un bon joc, evidentment, però ja és un debat a part, el joc de Rockstar, que és una de les millors companyies, que ha fet uns jocs molt depurats i sobretot
0: sí,
1: perfeccionistes i completament locos de detalls,
0: sí.
1: Però clar, aquest gelós i robar contingut per enarbolar una bandera en plan som Robin Hood i a més guanyar dos vells, ja, pues,
0: sí,
1: ja s'ha perdut la gràcia.
0: Ja
1: sí, sí,
0: talment,
1: tenia, no?
0: Talment, s'ha perdut la gràcia.
1: De fet, el programa d'avui, parlant de filtracions famoses dels videojocs.
0: Exacte, en tenim un parell, exacte.
1: I jo, per exemple, pues, començo en GTA directament,
0: sí,
1: perquè no és la primera vegada que li ha passat a GTA. Mm-hmm. Perquè va ser el setembre, a més fa poquet, bueno, aquest fa poquet, però sí que va passar que durant aquest desenvolupament se van enrobar diverses escenes de personatges, vehicles, del GTA 4.
0: Vale.
1: De GTA 4. Uh-huh. I en el seu moment ja van fer una campanya brutal de màrqueting, sí. Un anunci, jo me'n record vagament, de veritat, perquè no era tampoc era un joc que internet encara estava un poc així,
0: sí.
1: Però sí que van robar imatges de tot això. El que passa és que no se va arribar a les conseqüències,
0: no se va esquimpar tant, o el millor tampoc, saps?
1: Per un exemple, per exemple, un joc de PC, mm-hmm. Vam anar amb Half-Life 2, per exemple,
0: vam
1: anar amb el 2003, que abans del llançament, com està passant ara, un hacker va aconseguir entrar als sistemes de Valve, mm-hmm. que són els creadors de Half-Life, i va robar el codi font i els mapes, models i les versions jugables del joc. Més o menys el que ha passat ara.
0: Sí.
1: El joc havia d'arribar originalment el 2003, però finalment es va retardar fins al novembre del 2004. I aquesta filtració va ser tan greu que Valve va haver de continuar treballant amb el projecte mentrestant havia material circulant per internet. O sigui, i Half-Life és un joc, no és qualsevol cosa.
0: No.
1: Pràcticament...
0: Va, molt, dins UPC va marcar també un antes i un després, eh?
1: Molt important, sí. I a més la segona part que està super esperada, i s'ha filtrat i van tenir que anar. De fet, en Gabe Newell, que sí que va llegir això també, que és el jefe de Valve, va intentar trobar aquesta gent mediant mètodes, diguéssim, no legals, per poder identificar aquesta gent i poder agafar-los,
0: anar per ells,
1: sí,
0: no?
1: Sí, anar per ells directament, perquè realment fa un mal.
0: Sí, sí, jo tenia bastant apuntat que en aquest cas s'estima que les pèrdues que va provocar varen ser 250 milions de dòlars d'un moment, i que aquest jove sí que va ser sentenciat a presó.
1: Sí, espera que els agafin en aquests, eh?
0: Bueno, això és el que volia explicar després, que ja han agafat a Microsoft i Discord per treure tota la informació possible, sí, d'aquesta gent, també si els agafen, i bueno, si els
1: agafen. Sí, perquè això és un robatori de documentació, és robar directament.
0: A robar, i sobretot el que dèiem, que després econòmicament xerrant hi ha molt de dobles a darrere.
1: Bueno, moltíssim.
0: Després estaràs més d'acord o menys d'acord amb el que guanya Rockstar. Això és una altra història, vale? Però evidentment està robant una feina ja feta, i això és moltíssima pasta. Jo havia apuntat també que hi va haver un cas de Last of Us 2.
1: Sí,
0: sí, l'any 2020, sí, a través de punts vulnerables a jocs anteriors de la mateixa editora de Naughty Dog, van aconseguir accedir a informació dels servidors d'Amazon, on ells hi tenien depositada o hi tenien guardada moltíssima informació, moltíssim de documents. Entre ells hi havia la història completa, un final i successos importants que passen a dins el joc. I clar, això va provocar un gran spoiler, sobretot de la història, allà on en aquest joc la història se pot dir que és la més important.
1: Sí.
0: Que això no l'he jutjat, però bueno. El diuen.
1: Sí.
0: Me lo tengo guardadito.
1: Sí, no li contava a Miquel.
0: No, no me'l contava. Sí, sé que surten bitxos i tal, però jo això que me da miedito. Ja ho veurem si cal dir, seré capaç de fer-ho. Ho he de posar molt de llum i baixar el volum dels altaveus o dos cascos perquè no pegui un susto.
1: Pues era un bon spoiler, eh?
0: Sí.
1: Era un bon spoiler.
0: Jo per sort no m'haig enterar. Per tant...
1: La teva missió és continuar sense estar enterat.
0: Sí, me llevaré de totes les xarxes.
1: Pues a col·lació del que dius tu, també pues, parla de Mass Effect 3, que bueno, és una saga que ja en parlarem. Arribarà el moment de parlar de Mass Effect.
0: Que esto te lo dic per tu.
1: La tercera part. Li va passar aquesta cosa, una cosa curiosa. Una versió molt primerenca d'aquest joc va acabar filtrada a Xbox Live, que és la xarxa de Microsoft, i els usuaris van poder accedir a elements del guió, com tu has dit ara, de Last of Us, abans del llançament. La comunitat va començar a analitzar el contingut i BioWare, que són els programadors, va rebre moltíssimes opinions abans que el joc arribés al mercat. Això és una cosa molt, molt, molt curiosa, perquè BioWare, gràcies a aquest feedback d'aquests anomenats beta testers pirates, va poder millorar coses del joc a la versió final gràcies a aquesta filtració.
0: Ostres!
1: Per tant, això ve també una pregunta que farem al final. De les filtracions, en aquest cas va ajudar?
0: No, els hi va anar bé.
1: O sigui, va ser una cosa dolenta en principi, però a veure que els usuaris, al millor per estimar la saga,
0: sí,
1: no van voler fer mal i van voler contactar directament a la companyia i donar-li la seva opinió d'algunes coses, i supos que a la millor diverses opinions coincidien i van decidir canviar.
0: Mira, mira, normal, per normal. Normal. Jo en tenia apuntada una, no sé si la tens tu, que és la d'Insomniac.
1: Sí, la
0: tens. Ah, ja t'ha
1: tocat a tu.
0: Ja ets molt famosa, catxis. Sí, sí, Insomniac Games, l'empresa d'allà on darrere hi ha Marvel, Spider-Man, Wolverine, sortirà el Mestibet, ja en van xerrar. Un atac en 2023 on uns hackers van exigir 2 milions de dòlars, suposo, en bitcoins, en una setmana. Quan que PlayStation no va pallar, van publicar 1,67 terabytes, que són moltes números, molt això, sí, de dades on hi havia plans de llançament d'ujots fins 2035, títols no anunciats, entre ells un Wolverine famós, pressupost de cada projecte, dades personals del treballador de l'empresa, hi havia passaports, hi havia, o sigui, informació, sí, sí, no, privada del treballador, qui també té tela, no? I inclòs una còpia jugable d'un Wolverine famós, quan encara ni se sabia que sortiria. Me pareix també de tratja, de tratja.
1: Sí, jo crec que de les, totes les que hem comentat, inclús pitjor que la de GTA, aquesta és la pitjor, la d'Insomnia, perquè no només és un gameplay, sinó que són projectes, és entrar,
0: claro,
1: a teva,
0: claro,
1: i mirar tot el que tens i el que has de fer
0: i el que faràs el pròxim 10 anys,
1: exacte,
0: més de 10.
1: O sigui, exacte, una empresa és, un, és molt pitjor que un gameplay filtrat.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí, perquè imagina't que tots els projectes aquests, quan se filtren, diuen, bueno, pues, això ho faran fluixet, no sé, i tal, què passarà? Vas un pressupost? Va, pressupost, o sigui, pots deduir moltes coses de l'empresa, de la seva forma de comportar-se, i sota per la competència.
1: No, no, sobretot la competència si és a Xina, o
0: ja
1: que països que els agrada copiar,
0: exactament,
1: formats i,
0: una empresa
1: i
0: com aquest,
1: jocs.
0: Claro, una empresa com aquesta que darrere no? ha fet jocs molt bons i molt ben fets. No, no, m'apareix de tràgica també aquesta.
1: Sí, a més és un dany que està fet, perquè ja llegit està.
0: Sí, sí.
1: Malament haguin pogut, no sé si com va quedar aquest tema.
0: Sí, no, no ho he trobat com va quedar.
1: Però, vamos, va ser bastant sonat. I jo tinc una anècdota que no només se tracta de jocs, sinó també se pot robar informació de lo que tu has dit, de targetes de vídeo. Com aquesta gent que robava targetes.
0: Sí, sí.
1: Això va passar el 2021, va aparèixer una base de dades d'Nvidia GeForce Now, com van totes les targetes, va aparèixer una enorme quantitat de títols que no havien estat anunciats encara.
0: Toma ja.
1: Alguns com Kingdom Hearts 4, que s'ha anunciat fa poc.
0: Vale.
1: Final Fantasy 9 Remake, que aquest no s'ha anunciat, però bueno, que veurà qualque dia. Resident Evil 4 Remake, en el seu moment sí. Crysis 4, Injustice 3, Helldivers 2. I malament Nvidia va confirmar que la base de dades era real, va insistir que això no significava necessàriament que tots aquests jocs estiguessin en desenvolupament, no? Alguns podien estar simplement en proves o eren entrades, no?, de possibilitats, no?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Però bé, van poder accedir a aquesta informació, o en aquest cas no era un joc ni res, era senzillament la companyia que se dedica a fer les targetes gràfiques.
0: Suposo per cercar compatibilitats i per cercar com podrien enfocar la programació d'un joc cap a la pròpia targeta, o targetes. Muy, jo vaig apuntar una també, jo me'n queden dues, m'han quedat dues.
1: Jo crec que aquesta era darrera.
0: Bueno, jo en tinc dues molt senzilletes.
1: Amen.
0: Una era una és de CD Projekt Red, és l'empresa allà on darrere hi ha precisament The Witcher, i Cyberpunk. Que van publicar un codi font d'aquests dos jocs, precisament, quan se van allà a pallar el que demanaven. És una notació molt escueta. No he trobat molta més informació, però si me van dir, escolta, tant, no vull pallar, pam, ja vinga, van publicar el codi font. És una notícia que he trobat així molt random, no sé quin mal va poder fer o no, però també van afectar a aquesta companyia. I després l'altre que tenia també és a Nintendo. Home, hem de xerrar per Nintendo també.
1: Sí, però no havia tocat.
0: I d'entre maig i juliol de 2020, diversos usuaris anònims van publicar codis font de consoles, jocs complets com Super Mario 64 o Zelda Ocarina of Time, i d'altres cancel·lats. I dins tota aquesta documentació hi podria material que se podria remuntar en els anys 80. O sigui, van entrar tota la història de Nintendo,
1: sí, sí,
0: quasi, pràcticament. Molt bé, jo, donant la meva opinió de lo que ha passat, jo tinc una cosa que venint de Rockstar jo m'espero qualsevol cosa d'aquesta empresa.
1: Sí.
0: I jo me deman, és possible que ho hagin fet aposta? Seria enrevessadíssim, però és possible que tot això s'hagi fet aposta? Tu saps la quantitat de tothom xerra de lo mateix ara mateix.
1: Sí,
0: sí. Supos que les reserves han anat bé, però anem a suposar que ells tinguessin una estimació de reserves X i no hi arriben. O que tot això està muntat com un complot, un pla publicitari brutal, i que aquesta gent al final siguin d'oceus i siguin ells mateixos, o sigui, hi ha un compost i siguin ells mateixos que fan les filtracions.
1: Pues aquí està el que jo t'anava a dir.
0: Ah, en sèrio?
1: La pregunta.
0: Ostres!
1: És, si una filtració pot perjudicar més un videojoc o pot beneficiar? I jo hem contat exemples que es poden beneficiar o tot el contrari. En aquest cas Mass Effect van canviar per la història, tot el contrari amb Insomniac. I Rockstar, jo crec que es beneficiarà. El que passa és que és vera que la gent que se vol mantenir al marge de veure que gameplays, que també és vera que se pot no mirar, com he fet jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja perquè pareix que, ja per que vídeos d'internet, bueno, no els miris.
0: No, exacte.
1: Pues ja està. És vera que hi ha molta gent que no vol saber res d'un joc, com una pel·lícula. Hi ha gent que no vol veure trailers de la pel·lícula perquè hi ha trailers que te conten tota la pel·lícula.
0: Efectivament. No?
1: I se manté al marge. Jo crec que Rockstar jugui un poc amb pensant en aquesta gent de que no vulgui veure res, però també pensant en ells, perquè ningú, per tenir tot aquesta, el que estan aconseguint ara, no? Tot aquesta hype absolut.
0: Equiparació mediàtica total.
1: Aquesta setmana la gent està comptant les hores per veure aquest tràiler.
0: I demà ho petarà.
1: Hòstia, sí, demà, l'has de veure, Miquel.
0: Quina hora?
1: No ho sé. Pot veure com vulguis.
0: Segon l'hora.
1: Però...
0: Talvez. Què dura?
1: Dic que durarà 25-30 minuts. Bueno, serà un bon tràiler,
0: eh? Ja ho veurem, segon l'hora.
1: Jo crec que en aquest cas Rockstar surt beneficiada d'això.
0: Jo crec que sí.
1: Perquè no és el mateix veure un gameplay. Falten dos dies per veure un gameplay. Ja està, veuràs el joc. Alguns pues, han vist un poc antes, ja està. Però a la llarga tot això ha fet que parlin més.
0: Sí.
1: Parlin molt més d'aquest joc. Si no havien parlat ja.
0: Mira quantes empreses havien de treure jocs aproximadament a les mateixes dates que ells i els ha mogudes.
1: Sí, sí.
0: No volen coincidir amb ells.
1: Aquest mes que ve, setembre i octubre, és una locura absoluta.
0: Hòstia, no volen coincidir. Han vist un novembre i han dit no, pues, o antes o després, però el novembre no volen presentar-les perquè tanmateix no mos compliran. La gent estarà com a l'oig a la punyetera GTA.
1: I a més surt un 27 de novembre.
0: 27 de novembre.
1: O sigui, finals de novembre.
0: Sí.
1: Pues amb octubre pràcticament, o sigui que... No, res a novembre.
0: No. No sé, l'altre dia vaig llegir que no sé qui és si s'atrevia a presentar el mateix dia.
1: Un joc indie.
0: Que ho presento el mateix dia. Sí. Van dir, ala, por valiente, por yo. Molt bé.
1: Pues jo deixo així.
0: Jo deixo aquesta pregunta a l'aire.
1: Jo crec que beneficia en part, en cas d'insomnia que has dit tu.
0: Sí, aquí sí que fa molt de mal.
1: És un greu problema.
0: Però... Jo estic d'acord amb tu. Que ho hagin fet ells o no ho hagin fet ells, no ho sabrem mai, potser.
1: Bueno, ho sabrem més endavant, com sempre passa.
0: Però que sortiran beneficiats i vendran com a xurros, això ho tenim clar tots. Bueno, pues farem una cortina i anirem al meollo de la qüestió d'avui.
1: Pues avui mos toca parlar d'una saga... jo crec que mítica,
0: sí.
1: Per jo personalment és de les meves sagues favorites de la història i que
0: sí.
1: El que té la ràdio van de condensar pues, moltíssims d'anys d'aquesta bueno. Saga en, bueno, jo estic mirant el rellotge com si fos una conta enrere. Hem de condensar això en
0: 20-25 minuts exactament, eh?
1: Que és el que dura exactament la meva intro
0: perquè... Ah, molt bé. Pues venga, dale.
1: Avui hem de xerrar de Metal Gear.
0: Toma ja.
1: I a més, en Miquel, 4 de 4, camiseta de Metal Gear.
0: Sí.
1: Que ja la veurà la foto.
0: Encara me'n queda qualcuna. Quan tenim de fer una saga que no tingui camiseta, Ràdio Pollença, menys si m'ho financia una camiseta.
1: Se la posarà un rotulador.
0: Barato, farem aquí un pin de Ràdio Pollença.
1: I avui a la taula pues, tenim tots els personatges d'aquesta saga. Alguns són els mateixos personatges, però bueno.
0: Sí, un més jove, un més vell.
1: Exacte.
0: Que jo, això, lo d'aquest personatge, lo d'un boss i big boss i tot això, jo estic ho he de llegir 10 vegades i ja no m'aclara. Jo vaig jugar a Jeff Judge fa molts d'anys. Molts. I he de dir, no sé si heu vist un nostre Instagram d'avui, que he hagut de fer un compongo amb una Play 2 per jugar les darreres setmanes, per estar preparat per avui.
1: Ah, sí, l'invent.
0: He fet un invent amb un monitor d'ordenador i un adaptador d'HDMI, VGA i usar l'àudio per uns altavocs. Un compongo, però m'he preparat alguna
1: cosa. Això, perquè no tenen televisor de tubo.
0: La tenc, sí, però hi tenc enxufades Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, tot això, i me feia molta presa desmuntar tot això. Otro dia ho desmuntaré, però aquesta vegada me feia molta presa. Digues, Toni. Doncs
1: pues, seran de Metal Gear, quasi res, seran d'una saga molt important, i evidentment parlar de Metal Gear és parlar de seu creador. És un creador ja que de per si ja ven. Parlant d'en Hideo Kojima, que és un, a part, dels creadors més influents de la història dels videojocs. Que, per cert, ha estat de cumpleaños.
0: Ah, sí?
1: Fa dos dies. 62 anys, crec.
0: Ui, se m'ha oblidat.
1: S'ha donat molts anys des d'aquí.
0: Se m'ha oblidat. Hola, en Hideo. Quan vulgui venir al programa, estàs convidat.
1: Jo el tenc a l'agenda, li vaig enviar un missatge.
0: Molt bé.
1: I doncs, en Hideo va entrar a Konami als anys 80. I va crear un joc, per ser, que se deia Snatcher.
0: Snatcher?
1: Caríssim. Un joc per Mega CD, de Mega Drive, que està super cercat.
0: Està...
1: Te'n va sortir en PC. I va ser on va sortir l'any 87 el primer Metal Gear per MSX2.
0: Correcte.
1: Que podíem fer un altre programa de què és MSX2.
0: Aquí n'hi ha...
1: Primer ordenadors personals de la història.
0: He de dir que gran part de la nostra audiència és de 30 i pico molt per munt, el que jo puc controlar, el que escolta la ràdio no ho puc saber, però el que jo puc controlar, sí que de gent joveneta m'ho escolten pots.
1: Bueno, jo sempre que et poso un palabra raro,
0: MSX,
1: en aquest cas, MSX, perquè no que sabeu, és un dels primers ordenadors personals.
0: Correcte.
1: Que segurament a Pollença, que tinguin més de 40 per amunt, han tingut una que seva.
0: O l'ha vist, o ha anat a Colgi Mitchell, el tenia, i així, o Spectrums, i Commodores, i tota aquesta, aquesta història.
1: I de la seva gran aportació va ser entendre que un videojoc no havia de consistir simplement a derrotar enemics i disparar, com vaig veure ahir, per cert, a Gamescom, que tots són jocs de disparos.
0: Tots són de joc, no?
1: Les limitacions tècniques del primer Metal Gear el van endur a plantejar una altra manera de jugar, evitar els enemics, infiltrar-se i passar desapercebuts. Així va contribuir decisivament al naixement i la popularització del gènere de stealth, o sigui, del gènere de passar a passar
0: desapercebut.
1: En Kojima també va fer evolucionar el videojoc cap a una experiència molt més cinematogràfica, amb llargues escenes, personatges molt elaborats, humor, un humor personal,
0: sí,
1: trencaments de la quarta paret, que aquí sí, en podem parlar moltíssim,
0: en podem xerrar, també,
1: i temes com la guerra, les armes nuclears, la manipulació d'informació o la tecnologia, temes que estan super d'actualitat,
0: sí, sí, sí,
1: i que estem ja l'any 87. Ha fet moltes, ha acertat moltes coses,
0: eh? Sí.
1: Entre elles el Covid,
0: sí,
1: amb el seu joc Death Stranding.
0: Tremendo.
1: És un poc...
0: Aquest és un d'aquests que he de cercar
1: Oràculo,
0: per tenir-lo jo, sí, per qual t'hi digui lo, tant l'1 com l'2.
1: I en Kojima no és un simple director, s'ha convertit en una figura d'autor dins el món dels videojocs. De fet, sé que en Miquel ha dut un llistat de tots els jocs de Metal Gear que han sortit a la història, que són molts, però nosaltres ens centrarem,
0: sí,
1: a les sagues principals,
0: sí,
1: perquè si amb això ja no ens falta temps, imagina't, imagina't, si hem d'anar joc per joc.
0: Claro, això són de 7, eh? De 7, comptant Game Boy, MSX, comptant PlayStation Portable,
1: PSP,
0: exacte, que per cert, un de PSP és dels millors valorats que té. Després en xerrarem de les,
1: sí,
0: valoracions.
1: Per supuesto.
0: Un d'un dos.
1: I abans de quedar en Kojima, jo he dit que tots els jocs tenen molt de, un aspecte molt cinematogràfic, i parlava amb Miquel, que és que en Kojima és un fan absolut del cinema, és un, bueno, un fan, jo crec que és un obsessionat,
0: sí,
1: del cinema. Jo he vist fotos a Twitter que ha posat que té una col·lecció de pel·lícules espectacular, i amb això segurament saps algo de la seva gran afició per al cinema i com ho ha fet i com ho ha apropat a...
0: Sí, sí, sí, sobretot ell va llegir articles que era molt fan de les pel·lícules de 80s i de 90s, i el que dius tu és que jo encara me'n record vagamente, ara faré així de viejuno, no sé si va ser acabat o primer o un segon, crec que va ser el primer Metal Gear, era un nin, era un adolescent o preadolescent, i me recordo que va al joc al final, el típic crèdits i tal, amb aquella banda sonora de fondo i tal, i jo m'he quedat allà assegut, davant la tele, quan diuen en català com un estaquirot, allà, emperdalat, que de... sí, te quedes com sense paraules. Sí, però l'hi havia suposat jo, l'hi havia suposat passant-lo, el que dius tu de la dificultat de segons quins jefes i tal, i és un dos jocs de tot el que he jugat en la meva vida que sempre que me recordo que va l'oig abat i queda'm mirant la tele com a dir ja està. Saps? Te queda sense paraules.
1: I començant parlant d'aquest precisament, perquè òbviarem que van sortir a MSX, que van ser els primers, però parlant del primer, el Metal Gear Solid, que va sortir a PlayStation 1.
0: Correcte.
1: A l'any 98. Mm-hmm. Jo tinc aquí un poc un resum, però Miquel me disculparà si se m'ocorrés alguna cosa. Hi ha moltíssimes coses a contar d'aquest joc. Però que aquest joc és que se converteix en un fenomen mundial, absolut. D'aquí jo crec que va néixer la PlayStation. El Metal Gear va guanyar moltíssim de punts.
0: Sí.
1: Amb premis de Gran Turismo. Però aquí, en aquest joc, Solid Snake, parlant ja del personatge, s'ha d'infiltrar a Shadow Moses, que és una illa d'Alaska, que és ja superconeguda per tots els fans, que està ocupada per un grup terrorista liderat per Liquid Snake. Ja veuré que aquí serà molt de
0: ser. Sí, això t'has de fer un esquema, no?
1: I allà apareixen persones

0: sortint, i tu vas jugar mentre tant i surten els títols.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Te quedaves en plan, això què és?
1: A part, les cinemàtiques són llargues, eh?
0: O sea, sí, això en parlarem.
1: Són llargues.
0: Això en parlarem. I, evidentment, hi ha alguns moments molt recordats en aquesta saga, com el combat en si com Mantis.
1: Buah, aquí...
0: Que aquest combat en si com Mantis, bàsicament, és... Bueno, veus, Miquel, els jefes finals d'aquest joc són art.
1: Sí.
0: Són art.
1: Sí.
0: I si com Mantis era un dels primers personatges que te feia sortir o fer el que és el quart part, o sigui, la quarta dimensió, no?
1: Correcte.
0: Que és la dimensió on estàs tu, no? Sentes fet sentir part del joc, no? I això abans passa a la capsa del joc.
1: Sí.
0: Això és una història molt coneguda. Crec que els nostres oients que ens senten, la gran majoria, no sé si ha pogut viure en directe o en diferit, perquè si t'ho han contat el mateix, però clar, quan tu contactes nota com que és la persona que està a l'altre costat de la ràdio,
1: sí, que és la famosa ràdio, també
0: s'està infiltrant i ell li reportes. Claro, nota com li diu, has de serrar en Meryl, que és l'altra gent, i has de serrar amb ella per ràdio, i ell li demana quin és el seu canal, i ell li diu, està darrere la caixa del joc. I jo me'n recordo aquest moment, no?, que fa la caixa i veure que una foto promocional, estava la foto d'ella i sortia el codi del còdec. Realment aquell moment és en plan, ostres, tu, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, ja t'estan tant en que teva, no?
1: Clar.
0: I després amb en Si com Mantis...
1: Jo la de Si com Mantis, en sèrio.
0: Que quan t'estàs enfrontant, te llegeix les targetes de memòria aquí, de la consola.
1: Aquí jo crec que més Timanco, quan va passar això, si jo en aquell moment me va dir, ah, t'agrada un joc de cotxes, t'agrada Gran Turismo.
0: Ja, claro, te llegia les dades.
1: I dius tu, perdona? I qui més Timanco, això que ja se va quedar aquí, con el culo torcido.
0: I si tenies un joc de Konami, te deies si havies fet bé o no.
1: Ah,
0: joc.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Ah, bo, això no sabia.
0: Però la prova definitiva era que te deixava posar el mando en terra, aquest flamant DualShock.
1: Sí.
0: Que vibrava, i te deia, mira quin poder tinc, i tu el deixaves com un nen petit en terra.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I el feia vibrar.
1: El feia vibrar.
0: I diu, mira com lo muevo, claro. Per mis poderes psíquicos, realment, això no té preu. Vull-lo en aquell moment, no té preu.
1: Han de contar com l'havies de guanyar? O la gent ja ho sabrà?
0: Bueno, no sé.
1: Jo veia qui m'estimava com sap.
0: Compte.
1: No, m'havies d'enviar un mando de port. O sigui, si tu intentes... Tu normalment enxufaves un mando en un port 1 de la consola, si ho veus tot sol, i cada vegada que intentaves atacar-lo, ell t'esquivava. Ell te deia que te llegia la ment.
0: Claro.
1: El que feia és llegir un mando. Tècnicament, el que tu pitjaves, el botó que tu pitjaves, ell s'anticipava. I el que havies de fer, perquè això no passàs, que això va sortir a revistes de l'època que llegies, era posar un mando, desenxufar un mando i enxufar-lo en un port 2. I tu seguies jugant, però ell ja no te reconeixia el que feies. I això era l'única manera de guanyar-lo. M'ho pareix?
0: Impressionant.
1: O sigui, això és una de les coses que m'he apuntades per anar xerrant, que són les Kojimades. Les Kojimades. Aquestes ocurrències d'en Kojima, que altres n'han tingut, però és que en té tantes, que se li pot posar una paraula en un diccionari. O sigui, aquestes coses rares que ell s'inventa és una Kojimada. I això... En final, és el que ha fet especial els seus jocs, l'ambientació, les bandes sonores, i també en parlarem, però això són aquestes coses que dius tu, però ja s'hi ha acudit. És brutal.
0: I aquests moments són brutals en aquest joc. Hi ha molts altres moments, però ja ho dic, que és impossible resumir tot en aquest joc. I a més, que com a gran curiositat, també va ser el primer joc doblat al castellà de la història, a més. I a més, va ser, no només va ser un doblatge per passar el tema, sinó que és un doblatge molt recordat i amb molta qualitat.
1: Molt.
0: Tothom se'n recorda el nom, jo me'n recordo, Alfonso Valles, que és un actor de doblatge que ningú coneixia i que, bueno, ara ja va a fires, fa molts anys que va a fires convidat, com si fos un Kojima, pues Alfonso Valles, que ha doblat altres jocs també, però aquí s'ha fet molt famós, i veure doblat un joc després de tant d'anys llegint en anglès subtítols en espanyol, però poder sentir la veu va ser impressionant.
1: Va ser molt bo, sí, correcte.
0: Deixant Metal Gear 1, molta pena, perquè
1: podríem
0: passar el temps
1: programa.
0: Volant. I passam a Metal Gear 2 Sons of Liberty, passam ja a PlayStation 2.
1: Correcte.
0: 2001. Kojima torna amb una seqüela molt ambiciosa, molt més ambiciosa.
1: Molt bo, molt bo.
0: Comença en Solid Snake infiltrant-se un altre pic, en aquest cas en un vaixell, per investigar un nou Metal Gear. Però després el protagonista passa a ser

0: Raiden, que en parlarem, que és un altre protagonista.
1: Aquí bueno, allà la gent va dir...
0: Va donar que parlar. I això va sorprendre molts jugadors. A jo, personalment, també. La història gira al voltant dels Patriots, una organització que controla la informació i manipula la societat. Cosa molt d'actualitat. Un joc que avui resulta especialment actual, per el que he dit, sobretot per la desinformació de què se parla i de qual fake news avui en dia se diu. I el joc va ser el primer exemple de lo que era que passa a la PlayStation 2, perquè va ser un joc que va dir, vale, aquí comença la generació de PlayStation 2. I a més una anècdota que no sé si qualcú coneixerà, perdoneu, és que aquest joc antes de sortir havia una demo, i l'única manera d'aconseguir aquesta demo era comprar un altre joc, i aquest joc era Zone of Enders.
1: Anda.
0: Que és un joc de mechas també d'en Kojima,
1: de Konami, supos.
0: De Konami.
1: Vale.
0: Donau. I que està molt bé, per cert. És un joc molt bo, però que si tothom va comprar per la demo. Jo per mi.
1: Ja.
0: I la demo, pues, era jugar la primera missió en un vaixell. Era realment impressionant. Jo no sé quantes vegades vaig jugar en aquesta demo. Que és el que fèiem antes, que fa una demo i es pot parlar 20.000
1: claro, vegades. Exactament.
0: I és, o sigui, quan se tira del pont, cau en el vaixell, i a més plou, més intensitat, i vos en Solid Snake amb gràfics de Play 2, no? No gràfics tan pixelats com se veien a Play 1. Jo m'ha deixat brutalment en edat. O sigui, era espectacular. I és vera que la primera part del joc passa en Solid Snake, però la segona part hi ha aquest personatge que és en Raiden, que és un lot, una melena rosa que tenim aquí damunt, per cert.
1: Guapo.
0: Amb una espasa katana.
1: Toma ja.
0: Després va tenir el seu joc, que és Metal Gear Rising.
1: Correcte.
0: Està mal.
1: Correcte.
0: Però a veure, que va ser un personatge que no va agradar a tothom. Jo personalment m'ha rompre el rotllo.
1: Sí, no té el mateix xerisme.
0: No. I venint de més de... I a veure, que ocupava molt de temps el joc.
1: Sí. No és un cameo de dues pantalletes, no?
0: No, és l'altre quasi 50%
1: correcte,
0: del joc.
1: Correcte.
0: I a veure, que va haver un pot de bajón, i per això jo crec que Metal Gear 2 no va ser millor. Perquè cameo, aquest experiment...
1: Sí, la gent ho va criticar bastant. Jo me tenia apuntat com una de les... Vaig fer una petita secció de jefes finals mítics.
0: Podem parlar d'un programa sencer.
1: Ja, també. I aquesta batalla allà en un terrat de l'edifici... la vaig repetir moltes vegades, sí. No sé quantes, però la vaig repetir moltes vegades fins que la vaig aconseguir passar. M'ha costat una penada.
0: I la deixàvem ràpidament. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, on anàvem l'any 2004 en Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
1: Toma allà.
0: En aquest cas, Kojima fa un salt enrere fins a l'any 1964, plena guerra freda.
1: Guerra freda, correcte.
0: No controlàvem en Solid Snake, sinó en Naked Snake, el futur Big Boss. I aquí comences culebron ja, que tu...
1: Aquí ja te perds. Aquí ja te perds.
0: La seva missió és infiltrar-se en territori soviètic per rescatar a un científic.
1: Sokolov,
0: t'ho anava a dir ara. És
1: que el que t'he dit. Aquest muntatge que he publicat avui és de que meva, que vaig dir... Metal Gear Solid 3 el vaig comprar fa no molt, jo no el tenia, no el vaig jugar en el seu moment, era la meva una de les grans assignatures pendents, i vaig dir l'altre, quan vam decidir que faria un Metal Gear tu i jo, vaig dir, jo l'he de jugar, perquè és que, si no, no jo deixaré un programa d'aquest joc. I vaig fer que compongo a la pantalla de l'ordenador d'aquest nostre. La primera mitja hora jo no veia res, jo també veia arbres i coses rares, jo no veia res. M'ha costat acostumar a mi,
0: claro, pues a la selva,
1: una barbaritat, entre que la pantalla tampoc no era l'adequada i tal. I les dues darreres setmanes he estat jugant en això, només. O sigui, jo Blackout de Sony m'ha anat de lujo, perquè he jugat a Play 2. Jo Blackout de Sony ni m'entrarà, jo no vull jugar a la Play 5, no m'entrarà. Jo tinc la Play 2 ja enxufada a la nostra, un cable és per tot, un desastre. I he de dir, és molt bo, aquest joc. Diuen que és el millor, però jo no.
0: Després ho direm.
1: Però jo no. Però comença... M'ha costat molt, també tenir un joc de fa 20 anys costa pena, però ara és això de dir...
0: A la millor havia jugat a Delta.
1: Sí, però veus, això és una de les coses que me passen per ullat, a dir, jugaré en aquest i en el que me faltin, i després pegaré les remasteritzacions i tornaré jo de nou en tots els jocs.
0: Que Metal Gear Solid Delta, per als nostres oients, és la remasterització, però remake, no remasterització, remake d'aquest Metal Gear Solid 3 que va sortir fa un anyet, crec.
1: Correcte. Digue.
0: Pues, bueno, en Snake acaba descobrint una enorme conspiració internacional i aquí començam a conèixer personatges també mítics com The Boss, que explicarem qui és, Ocelot, Eva i Volkin, Coronel Volkin, també, que era un
1: malletat,
0: grossot.
1: Un malletat.
0: Ja, sí, sí. Aquest joc també mos conta la història de Big Boss i explica com en Naked Snake se va convertir en Big Boss. Aquí està la història. Menció especial per la intro més espectacular, tipus James Bond.
1: Brutal. Ho tens apuntat.
0: Aquí està en Kojima traient tot lo que ha consumit de pel·lícules.
1: Sí, sí.
0: I també per The Boss, que és la mentora d'en Big Boss, que és la seva mentora,
1: exacte,
0: professionalment.
1: Sí, correcte.
0: I a més és un dels personatges més importants de tota la saga. I també per jefe finals, jo me quedo amb un, que és en The End. Que este és un jefe final molt especial. Tu l'has acabat, no te vull espanyar.
1: No, ja l'he passat.
0: És un jefe final...
1: Després hi vaig passar, ara contra.
0: És un jefe final que és un home... d'edat, molt vell, que és un francotirador.
1: Correcte.
0: I s'amaga.
1: Correcte.
0: S'amaga i és un combat que pot durar molt ràpid, tot pot durar hores i hores.
1: Jo confessaré, vaig fer la trampa.
0: Vaig fer la trampa.
1: Però, després d'haver provat 7 o 8 ballades, les primeres 3 se m'ha llevat a menjar. És una altra cojimada. O sigui, aquest tio te diu, això durarà molt de temps perquè aquest home té tota l'eternitat per davant i tal. I com te fan sentir que està durant molt? Que té llana, tot ho tens. Perquè el personatge, mentre va avançant, té llana. I tu li has de donar per menjar, pues, racions, has chassat una serp, has chassat una llabra, el que sigui, i tu li has d'anar donant menjar al personatge en condicions normals. Però en aquesta pantalla, de vora, ja d'un parell de minuts té la panxa buida. I què passa? Te vas quedant sense menjar. Quan digues sense menjar, la pantalla torna oscura, no hi veus. I això és una. Té la sensació de que o faig via o se m'acabo tens. Dues, troba'l.
0: Se m'allà bé.
1: Vaig aconseguir trobar-lo.
0: S'escolta.
1: Has de posar un micro direccional i el trobes. O si es mira cap a un puesto i veus un reflex, és la mirilla de fusil, no? De l'escopeta. Una de les vegades vaig trobar ja un rifle, que estava menjat dins una xaseta, i vaig dir, va, ja t'atenc. Nada. Ho vaig intentar un parell de vegades, i vaig intentar anar-hi per darrere sense que me sentís, i al final me trobava. I quan vaig veure això, vaig dir, jo he d'experimentar el que és,
0: exacte,
1: la trampa...
0: El truco final.
1: Jo, era curioset per saber si funcionava o no. I sí, ho vaig fer, vaig adelantar el rellotge de la consola... Vaig tornar a reiniciar, ho vaig fer dues vegades, eh? Perquè la primera segona no vaig quedar ben guardada la partida, la segona vaig tornar a provar, i sí, evidentment, passa, funciona.
0: Deixarem així,
1: funciona. I si me permets,
0: sí.
1: Després d'aquestes escenes, quan arribes a una base, i fas la famosa ascensió o pujada d'una escala interminable. No te'n recordes d'això?
0: No?
1: O sigui, tu arribes a un això està, és una base dins una muntanya,
0: sí.
1: Hi ha una escala que ha de pujar.
0: Sí.
1: I la pujada de l'escala dura dos minuts i mig, ho tens que dura la melodia d'un joc.
0: Exacte.
1: I aquí diuen, en Kojima volia que escoltasses la melodia sencera. Sí o sí? I puges allà 200 o 300 escalons, no sé quant. Jo mentre pujava mirava un mòbil, i això no llibre mai.
0: És vera, me'n recordo.
1: Molt bo.
0: I no has arribat a The Sorrow, no, encara?
1: No he arribat. Ara som a una base molt grossa i m'he d'infiltrar.
0: Que és molt especial, també.
1: Tot és por.
0: Bueno, passant directament ja a Metal Gear 4, que me'n menges temps, mare meva, és que és impossible.
1: És impossible, haurem de llevar l'altre dia.
0: I en aquest cas tornem al futur. Havíem estat a la Guerra de Freda, Metal Gear 4, tornem al futur. Solid Snake ara és un home vell, de fet el tenim aquí, Old Snake, se diu. I està afectat per un envelliment accelerat i rep una darrera missió, el que va en Liquid Ocelot. El món està dominat per una economia basada en la guerra i controlada per els Patriots. Tornen a sortir els Patriots en aquest joc. De fet, aquí se tanca la història de Solid Snake amb els Patriots i recupera personatges dels jocs anteriors. I probablement el capítol és el més cinematogràfic de la saga.
1: Sí.
0: Miquel, t'ho dic perquè al final... O sigui, el final dura 30 minuts.
1: Ostres!
0: I a més té una putada que no se pot pausar.
1: Se te l'ha de menjar.
0: Sí, de fet, jo me'n record, bueno, me'n record que era en plan, per favor, que no se'n va la llum,
1: sí.
0: Que no me cridi.
1: Oye, me'n vull anar a dormir.
0: O sigui, eren 30 minuts d'escena final de cinemàtiques, de cinemàtica, dura 30 minuts.
1: Buah. tornem a lo mateix. Tornem a lo mateix. T'estava contant abans de començar a veure fora de micro que ahir vespre el vaig recuperar, vaig tornar a posar en marxa la Play 3, el vaig posar, la meva partida guardada de fa molt de temps, i és aquest joc que ja està molt bé, l'ambientació és brutal, però això és aquest joc que ja fa aquest bot i fa aquest canvi de la jugabilitat que ja no vaig jo. O sigui, per una banda m'ha agradat tornar a aquest joc amb l'experiència d'altres i tal i descobrir coses que no sabia, o que en aquest moment quan te'l vaig jugar no m'he donat compte, però la frustració de dir s'ha convertit en aquest tipus de jocs que no són el meu tipus de jocs, allà on jo no tinc habilitat, no tinc paciència, el millor, perquè en altres arribes a la pantalla i si te reies tots els soldats no en surten més, en aquest ja no. En aquest això surten i surten i no acaben mai, per tant tu t'has infiltrat d'aconseguir burlar-lo, no? I jo amb això soc molt xereig, no té paciència,
0: és un altre rotllo.
1: O sigui, corregeix les coses que no fan nosaltres, que si tu puguis mirar en tot moment per tot, que no tens una xabra fixa i tal, bien, fantàstic, però per altra banda ahir vaig estar a una pantalla que havies de fer 500 metres lineals, vaig estar una hora i no la vaig parar, no vaig ser capaç d'avançar, cada vegada m'agafava, me mataven i dic, bueno, pues a dormir. No l'abandonaré. A lo millor tornaré a començar i baixaré la dificultat en modo superfàcil i que me deixin passar per tot, no ho sé.
0: I a més, com a curiositat, per anar acabant amb el 4, va incloure un mode online per primera vegada, que era molt divertit, per cert.
1: Ah, sí?
0: Sí. I gràficament de Play 3 va ser la millora.
1: És una passada.
0: Com a curiositat, i de fet enllaçam ja, fins fa un parell de dies només se podia jugar en aquest joc a PlayStation 3, perquè no ha sortit cap versió compatible en res, fins abans d'ahir que va sortir Metal Gear Master Collection 2. Ja va sortir la primera, que on incloia Metal Gear 2, un primer, per supuesto, de MSX, i aquest sí que inclou aquest Metal Gear Solid 4 com els Patriots, perquè vulgui jugar. De fet, la meva recomanació final no té res que veure amb això, no.
1: Ja.
0: Però veure que està disponible ja per jugar. I aquí vam ràpidament Metal Gear 5 Phantom Pain, que és el darrer gran joc de la saga fins al moment. Bueno, fins al moment
1: no en farà més,
0: no en farà més, no. Perquè aquí què va passar amb Phantom Pain, va ser el darrer gran capítol d'en Kojima, que va tornar a mirar cap al passat, controlant amb Venom Snake, que desperta després de 9 anys en coma i inicia una missió de venjança mentre construeix una nova força militar. En aquesta entrega s'estrena un món obert a la saga, amb enormes possibilitats d'infiltració. Tenia gran llibertat per afrontar una missió i gran part del joc consistia en reclutar soldats enemics i fer-los lluitar al nostre costat, que és la unitat Diamond Dogs. Malgrat és reconegut ara mateix, 10 anys després, com un molt bon joc d'infiltració, i és veritat que era un molt bon joc d'infiltració, que va rompre esquemes en aquell moment, parlant de l'any 2015, en aquell any va ser recordat per la sortida d'en Hideo Kojima del projecte, i a més no va ser una sortida amistosa de Konami. No. I per tant, això es nota molt al final del joc, perquè se nota que on va deixar ell el joc i on van agafar altres persones.
1: Uipa.
0: I al final no correspon als finals d'altres jocs.
1: Vale.
0: I va ser molt recordat per això i va quedar un poc eclipsat tot el que era la jugabilitat d'aquest joc i les coses bones que se va fer, no? I ara està molt més reconegut, de fet.
1: Molt bé.
0: I jo crec que podies fer també dir la llarga llista de jocs que hi ha, també, a part.
1: Sí, perquè li faci llanes, mos hem oblidat dos jocs de PSP, que són Portable Ops, i quin era l'altre, que el tenia per aquí?
0: El Acid.
1: No, l'Acid era com un joc per turnos, sí, de cartes.
0: Peace Walker
1: és l'altre de PSP. I és veritat que després nosaltres ja van sortir, a part del que has dit tu abans, eren ampliacions. Hi havia Substance, que era una ampliació d'un Metal Gear 2, hi havia, com has dit tu, de MSX, hi havia Acid, que n'hi havia dos, que era un joc de cartes i per torns, que no forma part del cànon de la història.
0: No, però se podien jugar en tres dimensions amb unes ueres molt rares per a PSP. Molt estrany.
1: Sí? Mira. I després, si t'apareix, les valoracions.
0: Amén. És la teva secció.
1: Jo aquí tenc, com sempre vaig allà mateix a cercar les, a dins són tres pàgines web molt conegudes, Vandal, Hobby Consoles i Metacritic, i tenim, ja, després tu mateix diu teu,
0: Sí.
1: Ho tenc clar?
0: Sí.
1: Vale, per mi coincidim, ja està ballada. Venga, Vandal dona un millor joc, un millor, bueno, aquesta la diré en el final. Metacritic dona un millor, el Metal Gear Solid 2, amb un 96 punts, 1, 5, en 95, aquest me va rompre. Després vendrien l'Uyo 4 en 94, estan xerrant de dos punts de diferència, o sigui, els posa tots d'excel·lent per amunt. I després vendria, que m'agrada incloure-los, U3, que seria el quart en Discordi, i en el final el de Peace Walker de PSP, que ja està el tenc i l'he de llefar qualsevol dia, jugant-lo de més en la PSP, que ja seria el seu, no?
2: Seria el seu.
1: Després tenim Hobby Consolas, que en el primer Metal Gear li dona 98 punts, en el tercer n'hi dona 97, ahir, després vendria el 2 i 4, 2 i 4 en 96, després vendria el 5, que per jo crec que va el 4 un poc més del que tu m'ho comptes, i després tornaria a venir el Peace Walker en 94 punts, molt juntats tots. I després ve la Vandal, que li dona un 10 a Metal Gear Solid, el primer.
0: Se l'han quedat en anxa,
1: no? Un 10, ala, fora. Després vendrien el 3 i el 5, amb un 9,8. Després vendria el 2, 9,7. Torna a entrar el Peace Walker una altra vegada, per això t'ho deixo, és un joc que està, va estar molt, molt ben fet i molt, molt reconegut en el seu moment. I després posarien el 4. I ara tu m'ho diràs, per tu, si estàs d'acord.
0: Són valoracions molt... Sí, puc entendre les notes, però jo personalment, per com me va impactar i com me va marcar, i sobretot per les rodoques, perquè és veritat que hi ha jocs que tenen com Metal Gear 2, que és una segona part del joc, on perd un poc, i el primer, que està molt bé perquè te sorprèn. Però per jo, el més redó de tots és el que estàs jugant tu.
1: És el 3.
0: És el 3. Per jo és el més redó de tots perquè explica moltes coses, és molt intens, i crec que és el que realment és el que té aquesta huella en el final de tots.
1: Jo t'ho he dit abans, és un joc que m'ha costat molt, que per lo que dèiem, un canvi generacional, això m'està costant molt, i la jugabilitat que té, que també lo mando, claro, tal, però a la vegada t'enganxa. Vols saber com avança, vols avançar més pantalla, ja som un complex, jo no sé per on he d'entrar, ja ho veurem com ho farem, però el vull acabar, ja no frisaré tant perquè ara ja el programa el vull ja anar enxerrat, però no desmuntaré el cableado, el tindré allà on costa si no me fa nosa i el vull continuar, però així i tot jo, a falta de llevar aquest, jo m'he quedat amb l'1. Jo, però jo l'1 va ser algo que va ser un de on ha sortit això, va rompre,
0: però
1: va
0: jo
1: rompre.
0: El 3 és el meu favorit i l'1 està allà de bona,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: és veritat que és, però jo el més redor de tot va ser el 3,
1: sí, correcte.
0: I el que realment va ser, sobretot el final, és un final molt espectacular.
1: No, quan tot ja vi, ho comentem.
0: Ja me comentes.
1: Vinga, fem una coordinada ràpida, dues recomanacions i viatge, hem de xivar. Vinga. Bueno, el darrer programa m'haig d'oblidar de xivir de fer retro, i ja s'havia de fer retro de veres.
0: Amen.
1: Turtles Go 2 Arcade Game per Nintendo NES. Les Tortugues Ninja, de tota la vida.
0: Ah, ja està. TMHTN.
1: Sí. A més, és el meu joc que vaig comprar. O vàrem comprar. A que teva.
0: A que nostre.
1: A que teva.
0: Ah, bueno,
1: ja ton pare, ja ton pare en el seu moment. Vale? És un joc que fa no molt de més i vaig jugar a la meva filla un dia i m'ho deia, com així, tu no te maten? Oh, jo m'ha matat tant i tu no. I tu no saps les hores que he fet jo en aquest joc. És que hi vaig jugar una barbaritat. I l'altre dia, cercant un vídeo per internet de totes les pantalles, m'ho vaig donar compte que vaig arribar a la darrera pantalla en el seu moment, fa molt d'anys, i no me'l vaig passar, però vaig arribar a la darrera pantalla. O sigui, just la prèvia a enfrontar-te en un jefe final. Això vol dir que qualsevol dia el tornaré a fer en aquest joc i el tornaré a jugar. Per qui no ho sàpigues, un joc de Nintendo NES, no diuen que no és el millor de la consola, diuen que el que va sortir just després, ai, no me'n recordo, ara no fuit un nom, no ho tenia apuntat.
0: De NES, també.
1: De NES. Em va sortir un altre de Tortugues després d'aquest, que deien que era encara millor. Bé, m'ha fuit, és igual.
0: N'hi ha un parell,
1: eh? N'hi ha un parell, però n'hi ha un altre que, jo per jo aquest és el més reconegut, però just hi vaig jugar jo. Superdivertit, superaddictiu, aconseguir que no te matin és un mèrit, i fa un truco de com pitjar dos botons a la ballada per fer un cop especial és una passada, aconseguir dominar el bot de la tortuga és una passada. Un de la meva generació tenim un quininyo especial en aquests personatges, perquè hi havia una sèrie a la televisió, i per qui li interessi, el cartutxo se pot trobar original entre 25 i 40 euros.
0: Bueno,
1: no està mal.
0: Super assequible.
1: Cartutxo pelat.
0: Per l'estem que està.
1: Exacte, és el que tenc jo, la xatxa la vaig perdre en el seu moment, i tenc una repro, ho he de dir, perquè estigui guapo a l'estanteria. si el Sergio s'enllaça entre 40 i 100 euros, així com estigui la llaça, o sigui, la llaça ja un poc tochadeta, i si el vol guapo, guapo, niquelao, a partir de 140 i per amunt hi pots arribar fins a 300 euros.
0: Solta bitllets. Clar que sí.
1: Però jo el recomano molt. Jo m'agrada molt aquest joc.
0: Si és jugant, en part que tingueu una caixa impecable, no. Si no sou supercol·leccionistes,
1: no.
0: Tingueu un joc per jugar, de batalla, i listo.
1: Exacte. I tu, Toni, tens?
0: I jo, pues, la recomanació de la setmana, pues, com veníem parlant de Metal Gear, pues, jo vos animo, si teniu una PlayStation 3, a jugar a Metal Gear 4. Perquè a veure que ara el teniu disponible, la Metal Gear Master Collection 2, però a veure que si jugava al format original i el trobau, que és fàcil de trobar aquest joc, per jugar com, tal com se va concebre. I és com hem sentit durant tot aquest programa, pues, una saga que he de provar. Aquest, en aquest cas, és un dels Metal Gears més llargs també, i bueno, més cinematogràfic, com han dit. Així que si teniu PlayStation 3, el podeu trobar fàcilment. Ja podem dir que la Play 3 és quasi retro. No retro, però ja falta poc, ja, perquè sigui retro total.
1: Molt bé. En el final, mos ha faltat temps.
0: No, jo pensava que... No, i a més...
1: Mos hem passat a 5 minutets, mos hem passat a 5 minutets. Però bueno, jo tenia una petita secció de xarxes socials i de sí, que havíem de dir, què volia dir, Pipero? Te'n recordes del programa?
0: Sí, he estat esperant tot aquests dies.
1: Ho deixem per el pròxim programa. Perquè esta petita apareix, és que aquests ara 5 minuts, ara molt maten. Venga. Ara molt maten, vale? Per tant, si vos pareix bé, hem dedicat el que nosaltres volíem que era xerrar de Metal Gear, que era l'important d'avui, i aquesta petita anèdota... Lo me lo guardam per pas sempre. Te pareix bé?
0: Me pareix bé, aguantaré.
1: Ara que quan t'hagi mirat, t'aguantaré. Toni, moltes gràcies, com sempre un plaer. Que no mos basti ho tens, m'encanta, perquè vol dir que mos passo temps volant.
0: Sí, i també la pròxima vegada que estem aquí, ja haurem vist el tràiler de GTA 4, 6.
1: Buah, això serà la notícia de batre. Farem opinions, a veure. Gràcies, Toni, moltes gràcies. Jaume, moltes gràcies, com
0: gràcies,
1: sempre.
0: Jaume.
1: I mos veiem aproximadament d'aquí un meset. Gràcies.
0: Adéu.

0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: El divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: Després de la primera derrota de la temporada, potser, ara sí, ja poden dir-ho de veres. Benvinguts a segona. Perquè una cosa és començar la lliga amb una victòria i la il·lusió renovada, i una altra molt diferent és fer el primer desplaçament, perdre el partit i comprovar, de primera mà, que aquesta categoria no perdona res. I el Mallorca té feina bastament. És evident que l'equip necessita reforçar determinades posicions, els laterals especialment, i potser també al mig del camp, sobretot en fase defensiva. Però més enllà de noms, fitxes i incorporacions, hi ha una cosa que el Mallorca necessita amb urgència: fer un clic mental. Perquè si l'objectiu és pujar primera, no basta en ser un bon equip. S'ha de ser un equip dominant. És cert, la decisió de l'àrbitre en el segon gol del Granada va ser barroera, una decisió que va condicionar completament el partit i que va privar el Mallorca de 15 minuts finals en el que la tendència era clara: domini, pressió i un setge pràcticament absolut sobre la porteria rival. He vist debat en si aquella jugada va ser decisiva, però per jo va ser definitiva, i aquesta és precisament la reflexió que hauria de fer el Mallorca. Un equip que vol pujar a primera no pot perdre un partit per un detall com aquest. No pot dependre de decisions arbitrals, ni pot dependre de la inspiració sobtada del jugador de revelació de torn del rival. Perquè tot això passarà cada setmana. A segona, hi haurà arbitratges dolents, hi haurà jugadors desconeguts que faran el partit de la seva vida contra el Mallorca perquè és el rival a batre, hi haurà jans complicats, rivals agressius, jugades absurdes i dies en què la pilota no voldrà entrar. I el Mallorca ha d'estar preparat per tot això. No perquè pugui controlar-ho, sinó perquè ha de ser superior. Superior a les errades arbitrals, superior als imprevistos, superior als moments d'inspiració del rival i superior a tot allò que no depèn d'ell. Perquè si començam a cercar explicacions en cada decisió arbitral, en cada rebot o en cada detall que surt malament, estem entrant en una espiral molt perillosa. El Mallorca ha de dominar el que depèn d'ell: la pressió, l'agressivitat, la concentració, la definició, la intensitat, la capacitat de tancar els partits i, sobretot, la mentalitat de no són de primera, però han de ser els millors de segona. Aquí és on el Mallorca ha de fer el canvi. No podem pretendre que tot surti bé per guanyar. Han de ser capaços de guanyar fins i tot quan les coses surten malament. La jugada del Granada ens ha de servir d'avís. No poden controlar l'àrbitre, però sí que poden fer que una decisió absurda o una errada monumental no tingui prou pes per decidir el nostre destí. Si el Mallorca vol tornar a primera, ha de començar a pensar com un equip de segona. I això significa una cosa molt simple: no ser millor només quan tot va bé, ser millor també quan tot es posa en contra. Això és Upipero 36, i nosaltres començam a tenir clar que som de segona, perquè és la manera de tornar-se de primera. Començam!
1: Upipero, opinió, polèmica i molt de Mallorca.
0: Com estem? Com estan? Avui tenia la taula bastant plena.
2: No hi cabem.
0: No hi cabem. Ja no sé, no sé avui.
2: Ara que tornes aquí una altra setmana.
0: Estàs. Ja no tenim custòdia compartida.
2: Ja no me diuen. Ja tenim... No, hem arribat a un acord.
0: Hem arribat a un acord. Va bé, sempre...
2: Sí, de bona manera.
0: Avui a la taula tenim en Martí. També una cosa com a sorprenent. Sí.
3: Bones tardes.
0: Enguany serà així o...
3: El micro va bé.
0: Anirem i vendrem. Va perfecte.
3: Anirem i vendrem.
0: Sí. En Martí no se pot
2: estar.
0: Són
2: clàssics. No.
0: Tenim en Pep, Pep, com
4: hola,
0: estàs?
4: Hola, molt bé.
0: Bé.
2: En Pep sempre li va bé.
0: En Miquel ja sabem que està bé, perquè ja ha fet un programasso fa res.
2: L'has sentit?
0: Estones, perquè hem de fer coses a part d'escoltar. Potser anàvem en cotxe o sí?
2: Sí, no, ha quedat bé.
0: Molt bé, m'agrada. Sí,
2: molt friqui.
0: Mister, com estàs? Està trist. Està trist.
3: Fa que rusa.
0: I després tenim una convidada. El convidat ja és aquí o...
2: Deixa'm profinar. Que la sorpresa d'avui.
0: I tenim a un punt indeterminat de la geografia espanyola en Miquel Àngel. Com estàs?
5: No te sent. No ho sentim?
0: No el sentim.
2: Sí.
5: No sentiu?
0: Ara
2: sí. Estaves un poc fluixet.
4: No, estic a Jaca, ciutat de Jaca. Web? Un tip determinat de ciutat, no sé on estic. Estic davant d'una caja rural, no sé on estic. Per cap hi ha cobertura, gràcies a Déu.
6: Ja te trobaríem així.
2: Guapo, Jaca, molt guapo.
0: Bueno, ja... ja podem presentar la convidada. Sí. Clar, en Miquel comanda ara.
2: Ah, jo comando?
0: Sí.
5: Ja vaig amb pedra d'auto.
3: En la tablet i tot.
0: Bé, tenim una convidada...
2: Que ha volgut venir.
0: Que ha volgut venir, perquè generalment un convidat no vol venir.
2: No sé per què, no sé per què.
0: És una temerària.
2: És una temerària, sí. Jo crec que m'he obligada.
0: Tan temerària, ho poden dir on eres.
7: Sí.
0: Que se'n va anar... a una banda que feia una setmana havia tremolat la terra.
2: Sí.
0: Ja, també és com... Sabem que li va l'aventura per a ella, perquè està... Tinc temes de llets, d'emergències i tot això. Per tant, tenim aquí Anna Marina. Com està, Anna Marina?
7: Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: Et deixes fidel seguidora nostra, no és així?
7: Sí. I kamikaze total. Temerari i kamikaze, perquè...
2: És una de les que més activitat té en el nostre Instagram.
0: Molt bé.
7: Però té truco.
0: Després d'en Martí.
2: No ho diguis, no ho diguis. Ja t'he dit que les coses bones...
0: Activitat
2: no
0: després d'en Martí, perquè en Martí... O no?
2: Amb en Martí. Sí, Martí...
3: És competència directa.
7: No. Nosaltres som tres amb un Instagram.
2: El mal de guanyar.
0: Jutges en reforços i clar.
2: Va, sí, això no val, això igual que
0: quan
2: va venir en Biel, ja va venir l'així, també jo hi en truco.
0: Sí que val, perquè...
3: Que contesta l'altre.
0: En el final nosaltres el que volem és això, amb aquest programa, un poc que tothom pugui xerrar, pugui...
2: Dir la seva,
0: d'una cosa tan nostra com és un Mallorca, que m'ho sentim tan nostre com un Mallorca. Per tant, Marina, pots xerrar tot el que vulguis,
2: sí,
0: de tots els temes que xerrarem.
2: Sí.
0: Tu molles,
3: veig
0: que tens el mòbil davant,
7: si
0: ara demanar alguna demana, i ho m'ho van mollant.
3: En sabem menys que tu.
0: Si vols fer...
7: Perquè nostre, quan ara puc discutir qualque cosa de futbol, i me'n fan el contrari, i
3: ja sé qui és. Ja sé qui és.
2: Vam xerrar d'ell en el darrer programa de la temporada, que me'l va enviar un test...
0: Preciós.
2: Allà on deia, que gràcies a nosaltres, mira, han servit d'algo. Perquè ja és molt...
0: Ja té una justificació al programa.
2: Que no mos hi posàvem, per tant.
3: Per fomentar discussions.
7: No, per guanyar-la.
0: Per donar argument.
3: L'altra part segurament pensa que és per fomentar-la.
2: Sí. Home, pensa que tu dins teva ja en té moltes de guanyades.
3: Sí.
2: Però ho fet de ser... Sí. Saps què t'ho vull dir?
7: Són dos contra una.
0: Bueno, si vos pareix, anem en el tema de xarxes, vale?
8: Un escut, una missió. Tornar allà on ens toca.
0: Quina sensualitat.
8: Ho pipero. Un escut.
3: Me'l fotran.
0: En Pep. En Pep li heu donat un programa, Jaume, d'aquest de vespre. Això de vespre tard.
2: Sí.
0: De la nit dels ignorants, pollencins.
6: O de dos rombos. Allò això som...
3: De dos rombos.
0: Això ja dependrà de l'enfoge que tu li vulguis donar al programa. Però vinga, anem. Tema xarxes.
2: Tema xarxes.
0: Com ha anat la cosa?
2: No fem molta cosa aquesta setmana de xarxes.
0: Estaves un poc...
5: Estava vago.
2: No tenia molt de temps.
3: Ara l'hem de compartir a l'altre programa.
0: Claro.
2: No, a veure, no, tots són realistes. Aquesta setmana no hem fet res perquè la gent participa.
0: No hi havia tampoc res, que diguéssim.
2: Jo estic quan un partit m'aixau en dilluns, o jo m'aixau per una altra setmana.
5: Bé, guanya qualcú la porra.
2: Què dius?
0: Si tot també he donat a guanyar.
2: I 0-3, i
0: 5-0.
2: Però ara, has de xerrar ara de la porra després?
5: No, també de saber si hi hagués qualcú a la pipa.
2: No, de resultats...
3: I de les xarxes, que ningú ha guanyat la porra.
2: Bueno...
3: De les xarxes ningú ha guanyat.
0: Si tothom hi ha volat que guanyaria.
3: Nosaltres sí, però nosaltres som...
0: Tothom!
2: Això és un contagi. Després expliquem tots els resultats. Hem
0: pillat una bufetada de realitat important. Però tothom!
2: En el final vos poso resultats, vinga.
0: Vinga, si ho feu ara i així ja pensam.
2: Ho fem ara?
0: Sí, però també tenim temes xarxes.
2: Bé, nosaltres no vam endevinar.
0: Ningú.
2: Jo vaig posar un 0-0 i que ara vaig dir que ja m'anirà bé.
0: Vaig posar un 0-2, ha estat el dolent.
2: Sí, exactament. Bueno, ara hem tenit molta participació. Vaig haver de fer una lectura de pantalla a la 9:30 per dir no sé a quina hora, perquè el cotxe no pots fer un final. Exactament. Vam tenir un 0-1, un 0-2, un 0-3, 1-2, aquest, però no, tampoc. 0-1, 1-2, 1-3, 1-2, 1-2, aquí la present, 1-3 també la gent, 1-2. Tothom tenia clar que m'ho ficarien un gol, eh?
0: Bueno.
2: Això estava molt clar. 2-3, 1-2, gol d'en Josep Cerdà, Josep Nostre, llàstima, ho va intentar, no li va sortir.
0: Va intentar.
3: Va caure.
0: Va tenir un mal dia per debutar.
2: Sí.
0: On de dir per
2: va pillar l'estina del Lumumbo, manda narices.
0: I fora de joc, punyeteiro.
2: Sí, exacte. I després va tenir una espontània, que ja li diré això en privat, que va posar 3-2. Jo no sé si jugava de dins o de fora ella, però 3-2 per Granada. Enlle que n'hi hagi. Però ara veure que s'ha de dir que la gent participa molt a la porra. O sigui, la llançam i tot dura...
0: Agrada.
3: Home, agrada. Aquesta porra és gratis.
0: Això agrada. Un munt de pot d'unes pipes.
2: La setmana passada venia en Toni i dius tu, mira, un altre convidat... Uau, dos convidats en dues setmanes.
0: Estem molt bé. I doncs, anem a la teva vegada a la tertúlia.
2: Gràcies,
0: Jaume. Anem a la tertúlia.
9: Un pipero. Opinió sense filtros.
0: I doncs, ara fora filtros. Ja poden xerrar de tot. Com sempre, un potget d'un partit. Ahir va haver... No molt de canvi, però sí que... perquè l'inici va ser la mateixa, però sí que va ser un potget, se va notar molt, diria jo, amb aquest canvi, no?
2: Justament.
0: Sí, pot vostre. Miquel Àngel, comença tu avui. Ja te tenim per allà.
10: Pues ja estic content, vull dir que tampoc hem de ser tant de...
0: Content de viatge, punyeter, no?
10: Ja ho veig amb un altre enfoque, es veure que has partit el veia trossets així, perquè la cobertura no era bona, però jo veig que el Mallorca volia anar a lo seu, volia jugar en el seu estil de joc, i no se va posar nerviós en cap moment per les maneres del Granada. Això és el que jo veia per la tele, per el mòbil, en aquest cas. Bueno, sí, mos va faltar en Darder, jo crec que en Darder mos va faltar. Jo crec que Sàrbit, tu has dit, va ser una jugada decisiva. Jo no la crec tan decisiva.
0: No, jo l'he trobat definitiva. Decisiva, en lo que la gent diu, que va ser molt decisiva. Però ja va ser definitiva, que era... Acabo partit.
10: Jo crec que m'ho feia més mal, sobretot en Morlanes, que em va rebre dues que eren de taronja i va ser un sigan-sigan. Aquestes faltes en el centre del camp, que ve un tio i te fot una trascada, però horrorosa... I, clar, com que la pilota encara la tens tu, Sàrbit no pita la falta. Però, clar, un té un jugador menys i té un jugador important en terra. Vull dir, i el Mallorca em va rebre 3 o 4 d'aquestes i jo veia que allà el Mallorca no ho sabia fer. Però, llevat d'aquestes coses, bueno, paciència. El Granada és el Granada i ell també va pujar a primera divisió. I es veurà que el Mallorca tothom el voldrà guanyar, perquè en principi és un descendit, però bueno, això el que m'agrada al Mallorca és que no va perdre mai la compostura i va intentar jugar el seu joc, fins i tot a la segona part, allà on era més pitjor i tal. Es veurà que lo d'escorna, que després en parlarem, però lo d'escorna és que jo ho he volgut veure repetit, perquè jo en directe no ho he pogut veure, l'he repetit i encara no entenc com va donar gol, però bueno, li hem de fer.
2: Ja tenim aquí la convidada fent espasmos.
0: Clar, perquè Miquel Àngel ha dit, el Mallorca estava tranquil. A la grada no hi estaven tant, per l'altre veig.
2: Conta-mos-ho, costa't un micro i conta-mos-ho.
7: Per començar, grada et sa molt...
0: Era un andàmio.
7: Que esquerrufava.
2: Com ho tenen de l'espanyol.
7: Un corner aquest, jo... vaig patir per la meva vida perquè l'andàmio se movia molt de lo que la gent va protestar.
2: Hombre.
7: I el Granada, en aquell moment l'estadi, és veritat que mos varen dir que eren un 12.000 i algo, però era quasi ple per el seu estadi. Uh-huh. I no varen protestar molt, eh? Varen cantar el gol, però hombre, va ser com a...
0: tu eres allà?
7: Sí.
0: Tu eres allà, ja estàs... Aquí anem així, és igual, tenim un lloc.
2: No tenim ordre.
0: Tu eres allà. Jo me dono la sensació per la tele que fins i tot l'afició el celebra tard en un gol.
7: Sí.
0: Era en pla...
7: No, que pareixia que esperaven que l'anul·laven, perquè l'àrbit va pitar.
0: Clar,
7: ells esperaven que l'anul·laven i fins que descarta, a lo millor 30 o 40 segons per les pantalles no varen començar a dir no, sí, gol, però va ser com a...
0: Sí, com a que no hi va haver una celebració.
5: Banquilla, va haver una imatge de banquilla que els jugadors deien en Patxeta, tu, és que ha pitat i tal, i no sé què, i en Patxeta este, bueno.
0: Bé, després mos centrem amb aquesta jullada.
2: Sí, a mi no hi ha algú, això. No llevarem avui.
0: Però està bé, no, però està bé perquè tenim la visió des de la grada, la visió des de la tele, la visió des de no sé on és aquest.
3: La visió des de la ràdio.
2: Ara cada partit hem d'enviar qualcú a fora. Ell m'ho torna a ser la visió.
0: La farem d'enviar d'especial de Marina, corresponsal.
2: Li posam una quimisa terrella, però ja ens hi pipero.
0: I ja està.
3: No la tenim encara.
0: Regidoria de ràdio.
2: Ahí lo dejo.
0: Que sóc llàstic. Bueno, anem a xerrar, analitzar un poc tu un mitjà. Em va faltar Ander D.
5: No, jo el que vaig veure també d'un partit és que un Mallorca fins a 3-4 de camp, però jo fa bé. Fa molt bé, però després quan de 3-4 de camp cap a dalt, el que siguin les bandes i ho davanter, que ja veia que tenia molt valor, però s'ho perdien. I que una cosa, tio, que, però és que no prenen la decisió adequada. Quan tan millor han de conduir, no condueixen. I quan han de passar...
0: Això s'ha de veure amb una jugada de Lubumbo, per exemple. Crec que una jugada de la primera part és molt clara, que fa com un tot de més que ja l'impossibilita xutar i l'impossibilita centrar bé. O sigui, ja... Jo tenia un entrenador que m'ho deia, no espereu que la gent s'aturi de córrer. O sigui, quan tornaves per banda, no esperats o delanters que venien s'aturassin de córrer perquè ja no els quedava camp. I jo crec que això és molt significatiu, perquè tu a tallar la pilota és molt bo de fer, si vens en carrera, però si ja t'has d'aturar i la pilota et queda un poc retreçada, te queda un poc en banc, t'has d'arrencar, doncs ja la jugada no està en fluida. I aquella del Lubumbo m'ha recordat això que m'ho deia aquest entrenador, de dir... És que, tio, estàs esperant que s'aturi la gent de córrer. Passa l'abans, o xuta.
2: Sí.
0: Que tenies possibilitat de fer-ho, saps?
2: Com un gol
0: que
2: va fer un PSG.
0: I jo, exacte. I jo crec que és un poble que tu dius.
5: Hi ha un poble de dir, també, perquè havies com una instrucció també de voler marcar més 10 minuts, perquè ja han super accelerats, aviades.
0: Els xavals van tenir dos gols.
5: Dos en 3 minuts. En un minut 3 ja podríem haver guanyat 2-0.
3: Normal idea, sortir atacant un partit.
5: Sí, guardo sortir.
2: Hi havia com una instrucció.
5: Guardo sortir.
3: Ara sortim molt seguit.
5: Ho diu Ballola dir, també, el primer quart d'hora també va ser molt accelerat, però havies voler lluiar tan aviat, aviades, les jugades van tan ràpides que no prenen la decisió adequada.
3: Jo crec que l'equip no està fet.
5: Què ho va dir?
0: Bé, això...
5: I clar, l'equip també troba que s'ha d'acoplar una micona, saps?
0: No, però...
7: Vull dir, de la meva ignorància, vosaltres sabeu que jo el futbol zero. La meva sensació en qualque moment va ser que no s'entenien. I el primer que vaig xerrar és, si en la roda de premsa i els petits Instagrams i tot això que van publicant, n'hi ha molts que xerren en anglès, allà enmig s'entenen. Perquè
0: s'hauran
7: de comunicar.
0: Sí, però nosaltres enguany trobàvem... Enguany trobàvem que n'hi havia molts i xerraven en català.
5: Sí, sí, sí. Jo crec que un 60 o 70% quasi...
0: Són mallorquins en català.
5: Que xerren en mallorquí o en català.
2: Ahir he d'un tuit amb qui hi havia que no xerràs amb... No fos en català o en castellà.
3: O polaco.
0: Bé, el bon vol xerrar bastant en castellà. No, però jo dic... El que diu en Cisco... Tu vas dir en un xat nostre, que fem el xat que tenim... És important, marxar primer.
5: A segona, sí.
0: Aparell molt important.
5: Jo, per allò, el que marqui primer té
0: un 80%.
5: 70-80% que és el partit.
0: Exacte.
5: Pot canviar la cosa, però té molt a guanyar. Té molt a guanyar, perquè si un equip a segona s'acord molt, va molt en contacte, més d'un xoque, no és tan tàctic... Vingui...
3: Bueno, l'Andorra guanyava, que era guanyava 2-0...
5: Sí, li van remontar.
0: Sí, però l'Andorra, no, final, l'Andorra...
3: 2-4.
0: És igual, t'ho dic, que va guanyar, la primera jornada, que va guanyar
2: 5-1 per mi.
0: 5-1.
5: Els jocs de la segona divisió s'assemblen un poc més a la Premier.
0: És anàrgic, total.
5: En què dic, s'acord molt.
2: Jo una de les coses que m'haig apuntat a terminar el programa, a part del que diu ella, que sobretot a la segona part hi havia com una desconnexió entre línies, o sigui, de la defensa en un mitjà, i del mitjà per en banda hi havia com un tall, faltava allà algo, i sobretot per jo, en Pablo Torre a una banda, jo per jo no està aprofitant aquest lloc.
11: Jo torno el mateix que torno la setmana passada, jo els hi dono 5 o 6 partits, perquè el que dèiem, fins a 3-4 de línia, coinut, d'aquí endavant és tot nou, menys el de Bumbo.
2: Sí.
11: Està jugant. És a dir, no hi ha connexió de mitjà a banda ni de mitjà a davant. No hi ha coneixement que tu saps que d'una mirada saps on va el balón. Aquí
2: clar.
11: No és encara. No, són professionals. No, els han donat dos o tres partits més al manco.
0: Clar.
2: Jo, a com un polític, 100 dies.
11: No,
3: 5 mes, 4 partits.
11: En 5 partits ha de sortir algo ja. Ja s'ha de veure.
3: Però clar, un mes a partir de quan? A partir que s'acaba...
11: No, 5 partits. Són professionals, no hi ha més. Si en 5 partits no començam a veure algo...
0: No, jo crec que
3: això queda amb una fira.
0: M'ho poden pellar la gran bufetada.
11: Sí.
0: Jo crec que a Mallorca, que si analitzo les plantilles, el que dèiem, a Granada, tots els que sortim pareixien fora sèries.
2: Sí.
0: Però jo crec que això és el que s'ha costat mal a Mallorca. El Mallorca té la millor plantilla de segona divisió, i estic convençudíssim. En quant a qualitat, crec que té una de les plantilles més ben equilibrades. Per exemple, ara, a diferència de l'any passat, que deixàvem o no deixàvem molt, quan l'entrenador se gira la banqueta, té alternatives. Té de dir ja, en Roca i fiquen en en Josep, o s'haig de posar el Liso allà per la bomba, o al revés. Té moltes alternatives. Té jugadors que poden jugar en defensa, que poden jugar amb més davantat. Per tant, no té... Jo crec que tenim una bona plantilla, que després xerrem d'un mercat, crec que falten dues pessetes, i tenim un plantillon.
2: Sí.
0: Ara bé, jo crec que un nostre DB, que ve de l'any passat,
5: és
0: no diré laterals, però diré les bandes en fase defensiva. Perquè el Lobombo tallant pot ser diferencial, crec. Però no ajuda... Gens, gens, perquè dèiem, si encara la tallo, pobre, que ve de la gentera, no té nivell, se menja la banda ell. Bueno. Se menja la banda ell. Després, Herbera, Chalato, ha demostrat ja, sobradament, que pot ser un bon substitut, un moment donat, per un aprieto.
5: Chalato, perquè tinc que nostre, i a mi per fora, que
0: exacte, jo no crec que pugui ser un defensa...

0: Li vaig posar l'etiqueta de Mojica.
1: I la pitjor d'això...
2: Sí, sí, ho ara llegir.
1: La pitjor d'això és que ho centrarà el Neden. Ho centrarà el Neden perquè jo crec que tot el que ve interior ho tenim controladíssim.
0: Mal bé, no?
1: Tot el que depèn directament dels centrals ho tenim ben controladat. Ara, clar, la jullada del gol primer...
3: Ja perdia...
1: Se diuen, el Xep Martín arriba tard. El Xep Martín deixa-ho seu per anar a tapar. O que, en principi, hauria d'haver estat... No sé si del Lato o de... Qui jugava per aquella banda? En...
3: En Roca.
1: En Roca.
0: Ah, vale.
1: Perquè és un jugador que està tot sol allà, que ve de segona línia. Aquest jugador no és d'un central? Mai. Mai.
3: Així però... tot se va moure molt bé, eh?
1: Sí. Sí. No, mem. Aquell el va veure que no tenia possibilitat de pas, va dir, imagina, xut i ja ho veurem.
3: Ja ho veurem.
1: I
3: se la va jugar i va...
1: Després poden discutir, que hi ha gent que diu que no era nau i es pogut fer més. Jo crec que se pot estirar un poc més i que pot parar la mà més forta. També, és vera.
0: Jo crec que...
1: Però no s'esperava que el xut ningú.
0: No se l'esperava ni en Martin, que l'estava marxant, per això. Que jo, per això, aquí...
1: No, però en Martin no el marxa. Si no, tu t'hi fixes, en Martin deixa el seu...
2: Si costa.
1: I va de pel·lò perquè no se giri.
0: Exacte.
1: Però, clar, arriba ja... Que no estava ben posicionat. No ho sé, jo crec que la defensa... Tenim un problema de l'any passat.
3: Fa un grapat d'anys que tenim problemes amb el tema de laterals, eh?
1: Clar.
3: Fa un grapat, ja.
0: Mancín Moreno ja és...
1: No, home, ja en Alberto Moreno sí que crec que és un bon fitxatge.
0: Jo confio molt.
1: Crec que és un fitxatge de nivell.
3: I alerta que després el lateral dret no sigui que és un Arnau Puigmal aquest.
1: Jo crec que en Arnau...
0: De moment, com has estat a la pèl?
1: No se'l pot jutjar amb aquella...
0: No, mala llet.
1: En Arnau que té bo, jo el veig més contundent, per la potser l'hem vist, i
3: és
1: més profund.
3: I experiència.
1: I és més profund, arriba molt millor a dalt.
2: I està al lat, al lateral.
1: Aquesta l'ha jugat per la banda, però ha jugat molt de partit de lateral. Per tant...
2: És un mig reconvertit, també,
1: sí.
2: No?
1: És el que sol passar, els mitjos, que van baixant.
3: Jo, sincerament, me sap greu, però no el vaig ara en aquella altra lluita per jugar a titular.
1: No, segurament no. És un poquet, un debat que sempre tenim. O de la gentera no arriben.
3: És que el problema que té un Mallorca és que, clar, si estem a primera, sempre lluitant per no baixar. Vas aquí, que no poden fallar. A segona, lluitant per pujar. Si encara dic, no, és que és una plantilla de més per estar a segona, per mantenir-te, doncs aquí millor sí que te la pots jugar. Que anem a quedar mitja taula o el que sigui, doncs te la jugues.
1: Si anem a no passar pena i ja està.
3: I no anem a passar pena, salvar la categoria, punto. Saps? Millor sí que aquí va bé. Jo confio en el càntera, però quan t'has de jugar tota una carta...
0: Però jo sí crec que ho que estan a segona ja s'hi vedria pujar tots.
1: Jo crec que la lliga és diferent.
2: És que tots volen pujar.
1: Ho xerrar l'altre dia.
3: Tot no crec que
1: vulgui. Però hi ha un 80% que sí que... Té com a objectiu, crec jo, pujar a fer play-off.
2: De segona B a segona, sí, Mallorca, no volia pujar a primera.
1: Però Mallorca...
2: I se va trobar dins el play-off, puf.
3: Tu creus que ara l'Eldense mateix vol pujar a primera?
2: Ho miran des fa dues temporades.
1: No, l'Eldense no, ho sé que tampoc.
2: Ho va contar l'altre dia Luis García, que ho miran des, fet un equip, un darrer dia, en sessions i mal històries, se va i se planten a la final del play-off i la perden.
1: Per això te demostra... Te demostra...
2: Que tothom,
1: la segona divisió.
2: Que tothom,
1: té possibilitat.
3: Van coger aquestes, van ser tots a les joves, tenien fam i van voler fer bé, i aquí tot va anar rodó, van tenir l'entrenador que va donar la tecla i tot va anar rodó.
2: Jo avui pensava, dic, o Mallorca, en el final tens un marge que no tens a primera divisió, i és que basta que quedis sest per poder pujar.
1: No estic d'acord.
3: No.
1: O Mallorca ha fet una plantilla.
2: Sí, ha fet una plantilla.
1: Per pujar directe. No mos entenguem.
3: Es queden 77 punts.
2: De fa 3 mesos, sent que per Nadal vau 10, per juny vau segon.
3: Si guanyant tot tinguin.
2: Per exemple, jo ara mateix, nervis, cap.
1: Bé, això és molt relatiu. El darrer pitjor Mallorca puja primera, que fa campion, va anar davant tota la lliga.
2: Sí.
1: No va de fer... Deu, això ha passat, d'aquí pots xavar molt atreçat després, remunt, en tot el que tu vulguis. Un Mallorca, per jo, ha de jugar amb una solvència suficient com per no haver de passar pena. Jo
2: te diria
1: que tu, el que tens de Nadal, per Nadal no t'ho vull dir, però per Pasco, un Mallorca, entre còmetes, ha de ser equip de primera.
2: Clar que sí.
1: No vull dir matemàticament, però ha de ser un equip que tu el vegis amb la suficient distància, la suficient solvència, de dir, aquest ja et segur que puja.
2: Com el darrer any, l'Espanyol.
1: Jo crec que ha d'anar un poc, com el darrer any, que van estar segona. Poden passar mil coses, Déu no ho vulgui, però jo crec que ha d'anar un poc cap aquí. Gol de Granada.
2: Oh.
1: Vinga, això me'l va bé, en el tot.

0: els àrbits i això.
1: Ja podem xerrar dos àrbits.
2: Podem insultar avui.
1: No, no, no, no podem insultar.
0: No, insultar no importa.
1: Podem dir, que és un mal àrbit.
0: Per la gent que no ha vist, posem un poc de context. És un corner en contra de Mallorca. Per posar més en context, era un moment en què el partit havia tombat cap a la porteria de Granada,
1: sí.
0: Una contra, un corner. En aquest corner...
3: Va haver canvi de Granada, després que
0: hi va haver un canvi. Sempre que hi ha un canvi, l'àrbit ha de donar l'inici d'un partit un altre pit. A més, l'àrbit dona instruccions, ha dit l'àrbit,
1: no vos
0: empenyeu, no vos estireu, no sé què. Ja fa un silbato.
3: Un balon bola.
0: I quan té el vagi dit-se, un balon ja de l'aire i el pita.
1: Correcte.
0: Quan el balon pràcticament podríem dir que està entrant a l'àrea petita.
4: Sí.
0: Els jugadors de Mallorca, mig entabanada, mig han sentit que piten, s'aturen.
3: És que no anava allà baix i quan dia, ja ha pitat.
0: S'aturen, de fet, el porter no surt. I era un balon bastant franc, el porter. La mala llet, un robot o un jugador nostre, que no anava puig mal, i entra de dins. I l'àrbit dona un gol. Hem de dir, que això m'ho he saltat, que les imatges, si el sabeu, just quan remata el jugador de Granada, que la rossa en lo cap, l'àrbit se'n torna a dur, ho pita a la boja com per tornar a aturar el partit i no arriba a pitar.
1: Correcte.
0: Perquè sabeu claríssimament que fa aquest gest. Dono gol i partit corrent sols aquell home, que m'ha fet molta gràcia perquè ja me'n vaig.
1: I s'ha de dir que en directe no se va apreciar tant, però tot d'una que va llevar el partit i van enxerrar un de cada equip o en les càmeres, o de Movistar, varen tornar a donar aquest gol sense la veu documentarista, o sigui, a sonido pelat.
0: I se veu clarament.
1: És que no és que sigui d'esquerat, és que és una aberració com aquest home, per no dir, me sap greu, m'he equivocat.
0: Exacte.
1: Perquè, cert, si ja has tornat a pitar per segona vellada i ja entra, que, pot dir, xatos, és que he tornat a pitar. I heu seguit, vale, doncs heu seguit.
0: L'error, ja, per això, l'error no és que doni gol. L'error és que el no miri la jullada, piti i no aturi. Això és l'error.
3: I que Dubà no li diguin
1: res. No li diran res.
0: L'error és aquest. L'altre, per jo, és prevaricació. O sigui, ell sap que aquella jullada està mal pitada.
1: Sí.
0: I tot i sobre que aquella jullada està mal pitada, no la rectifica.
2: Que estava, va pensar, tant Mallorca que perd, eh? Un per un,
1: no, però això no hi ha tant Joan Rafael.
2: No m'ho compliquen.
1: No
2: m'ho compliquen la vida.
1: Aquest home, tot ho tenen de partit que queda.
3: Ara serà complicada.
1: Aquest home,
2: escolta,
1: jo, la meva opinió, aquest home, tot ho tens de partit que li queda, li dona voltes, sortiré en un xiringuito i sortiré per tot com a tonto de la jornada.
0: A partir d'aquí, el seu arbitratge va ser un despropòsit, a més contra el Mallorca. Perquè va ser com a dir... Ara que ets, me complicaran la vida, però vaig a per ells.
1: Jo les dues jullades d'en Josep, una, per l'esquerra, no li fan una falta, ell treballa, perquè és que no li fan falta, ell treballa, pita falta.
0: Aquesta és anterior.
1: Sí.
0: Aquesta és anterior.
1: Que la de la lliure després és
0: anterior. Quan té el Jau, que mos pita falta, que ningú vol falta.
1: Ni ell,
0: ni en
1: Josep tampoc.
0: El que passa és que després hi ha la jullada de la targeta groga d'en Josep. Si jo estic d'acord que tu puguis interpretar que no es falta, perquè veus que no hi ha força suficient, però hi ha una xàrrega claríssima damunt en Josep i en Josep Xau.
1: Però això no simula res.
0: No pitir falta.
1: Però si Xau i s'aixeca.
0: Exacte, no pitir falta, però la targeta sobrava. Després hi va haver una terrasxada en mig d'un que és una d'aquestes que diuen... Que ni la va pitar.
1: Siga.
0: Després, lo du corne a favor nostre, que no m'ordonaven la pilota, m'ordonen la pilota, se col·loquen un ostres, ja havia comptat 10 i pilota per un...
1: Tu te dones compte quant de temps van estar per treure gol un corner de Granada que marxen?
0: Perquè hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi.
4: Aquí el tema és el que se va complicar la vida i ja està, perquè... Sí, som aquí. El tema és que hi has pitat, pipipi, tura, no era fallo seu.
1: No.
4: Fallo de
1: claro,
4: que havia tret.
1: Claro.
4: Que s'havia avançat a la seva treta.
1: Claro.
4: Era tan senzill com tornar-ho a tornar a repetir.
1: No hi assistirà.
4: Clar. Espera un poc, no he donat avís. Ja estava.
0: Torna a treure.
1: Es que converteix l'error dels altres en la seva.
4: Amb una guia seva. Un àrbit que fa 14, 15, 16 anys està arbitant a segona.
0: A segona, no?
1: Ja
4: està, ja sap quin nivell té.
1: I no arribarà a primera també.
4: No, ni crec que torni.
0: Marina, volen saber com ho vareu viure, no? Perquè tu ara m'he dit...
1: A part de que se va engronçar l'endàmia.
0: Veure un poquet, també si després vareu xerrar gent d'Ugranada, un poquet...
5: No, la gent d'Ugranada, llevat de la prèvia, que un 10...
1: Hombre,
5: un 10, la prèvia. Per tot, no... però la sort que he tingut, jo aquí al Mallorca no hi vaig, no partint ni els veig per la tele perquè m'avorreixen, perdó.
1: Li
5: veig un cert encant a Sa Nou Camp. És a dir, per la tele, a que nostre, o meu home i el xic se posen a mirar el partit, jo cuico el llibre. És a dir, a que no sou futbol és cultura, perquè jo cuico el llibre.
1: Molt bé, fantàstic.
5: Perquè me sap greu, me sap molt greu.
2: Està bé, com a cortada.
1: Te poden gravar una cortineta.
5: Un moment.
1: Un mallor de nostra cultura.
2: Aquesta frase te l'emplena.
0: Un futbol de nostra cultura.
5: Tot, no només aquest.
2: Un pipero, un futbol de nostra cultura.
5: No, sense. Ara bé, he de reconèixer que en el camp de futbols que he tingut la sort de poder anar a fora, aquí a Mallorca, quan el meu home no pot acompanyar un nen que me toca jo, o la Predina, pobreta, que encara en sap menys que jo, hi ha un ambientasso que és contagiós, lo seu et seu. Com se va viure? Com un robo. De fet, hi va haver un moment que fins i tot jo me vaig posar a cridar com era Manos arriba, esto es un atraco. Jo, que no sabia per què ho cridava.
1: És igual, és igual.
2: Però ho vas entendre.
5: Sí, però entendre fins aquí, guerrit. I és contagiós, és molt contagiós. Ara se va viure com un robo. Ara, per sortir, mos varen a tenir a la grada mitja hora aturats, que això ha sigut...
6: Això és per tot, però.
0: Això és protocol.
6: És protocol, és per tot.
5: Me va sorprendre molt perquè, per exemple, ni a Bilbao ni a Vigo, ni un nen i un meu home que varen anar a Vallecas, qui juga a Vallecas?
1: Rayo Vallecano.
5: Això, Rayo Vallecano. No els hi va passar. I aquí mos varen tenir mitja hora.
0: Bé, potser si
5: t'han
0: acabat un partit, l'atenció aquesta que diu, que no era entre afició, però bueno.
4: Sí, és possible amb els
0: entorns.
5: També és vera que ha estat un dur partits a on més radicals entusiastes del Mallorca, mal entès, hi havia.
1: Per això no ho deixaven sortir.
5: I també la Policia Nacional va estar tot temps a l'accés, a les grades.
0: Aquesta gent és una gent extraordinària.
4: No solen xerrar gaire.
6: Lo de la Policia Nacional, jo que ja no som molt, tenc edat a radicar sempre d'equip al contrari, fan un cordó, sempre. Sempre fan un cordó per guardar l'afició al contrari, sempre hi són. És una cosa... Sobretot quan venia Obet i Sevilla.
0: Al final, si és un desplaçament on hi ha gent, direm, dos ultras de Mallorca, diuen que no són un llapis sols més afilats de les tots.
6: No, però això tot. Per
5: tant, i de vergonya, perdoneu. Hi va haver qualque moment
0: sí.
5: que em feia vergonya dir que són de
0: la... Jo crec que també la grada són molt, molt de pits. Quan han sobrepassat ja un límit molt, la grada en general els ha posat a puesto.
1: Sí.
0: Perquè és vera que s'han compost així tot, trot jo. Però és vera que... No, dic, són molts, s'han compost un poc. Perquè és veritat que hi va haver una època que l'animant a Mallorca era insultar la comunitat de torn d'allà on era l'equip, insultar a sa mare d'un porter, insultar la dona d'un davanter, insultar a tothom menys animant a Mallorca.
1: Ara puc fer un incís?
0: Digues.
1: Una de les viatges de polèmica són moix, va ser aquella famosa darrera jornada de temporada
0: de l'Àrin.
1: De l'Àrin
0: i en Mafeo.
1: El Vilo ja va passar a València.
0: Sí.
2: Qui t'esperaves?
4: A la primera ja ha pogut, ho ha dit.
1: Ja està.
0: En Mallorca ja l'ha vivido.
1: No eres tu, soy yo, eh? No, tu no has fet res, tu no...
0: Ell demana a nosaltres.
6: Crec que lluirà poc, perquè si ha fitxat en el nou aquest d'Ugi Dona, ha fitxat aquest d'Ugi,
1: no? No, i si ja la primera s'ha discutit...
0: Això m'ho és bona, altres, crec, eh?
1: Que no lluï.
0: Ugi Dona està... És que quan xerraven de les plantilles...
1: Ah, vale.
0: Tu mires a Girona, jo una altra gent que ha davallat en un any, i és irreconeixible.
6: Sí.
0: De l'equip de primera.
6: No, i tenen follon dins el vestuari, eh?
0: Exacte, però és irreconeixible en el sentit de que no hi ha molt de jugadors senys, que en cas d'anigar per mi també se n'ha d'anar...
6: No, el porter crec que preveu que el Tizan Kof aquest ni volia jugar ni res,
1: que no estava rebé el dia.
6: Crec que ha fitxat per l'Alla.
0: I després també ens diuen, el Mallorca, el que deia l'altre dia, ha conservat una estructura.
1: Sí.
0: Bueno, vale, anem per més coses.
1: Menja.
0: Assignatura pendent. Ja porten dades, eh? I volta després de l'Isutja.
1: Toma allà.
0: L'any passat, fèrem 9 punts a fora de casa. 9.
6: d'aconseguir 13, o sigui, guanyar tot a Palma.
1: Espardazzo.
0: En tot l'Oxemor va enjullar 9. Les 3 darreres jornades fora jam, comptant les dues darreres, i aquestes han perdut de 2 gols de diferència. Totes 3. Una 3-1, crec, i les altres 2-0. O Mallorca, si vol pujar a primera,
6: han de guanyar,
0: no li basta guanyar, són mos.
6: No. Han d'aconseguir 13 punts a fora.
0: No, els han d'aconseguir tots. És que, en l'Oge d'Anci, volen pujar tranquil·lament...
6: Només pot perdre 5 o 6 partits, no pot perdre.
0: Exacte. Mem, si jo crec que de Granada és un d'aquells partits que podia perdre. Ah. Si ara mires el principi de calendari, era un partit on hi podia haver un accident. Sí, que era Ceuta, després...
6: El Dense. Aquest s'ha de guanyar, però de guanyar, sense passar sí. pena.
1: L'any passat havia de guanyar el Che...
0: I sempre t'han de servir per l'Oge d'en Pep. Per l'Oge d'en Pep abans, per dir... Nosaltres som aquí. I ja fa confiança, ja fa... coixí de punts i jugar més tranquils.
1: La part positiva o menys negativa ja sempre poden dir, mira, ha estat un accident de partit, ha passat el que ha passat, un poig excusa.
6: No, i també ara tu penses que tots fora que nosaltres som ara com ho passa a Madrid.
1: Claro,
0: això és important.
6: També els equips surten extramotivats.
1: Claro.
6: Saps? En què dir, no és el mateix com el que dius antes, quan m'han dit tant a Mallorca i Elche, que som equipos d'allà de part baixa i punto.
2: Però
6: és que ara és com si Mallorca, el Dense, uf, veu primer o...
0: Han d'anar a tope.
6: Han d'anar a tope, saps?
2: Tot tant vol guanyar.
0: No, la possibilitat, per molt d'aficionat d'allà que tenen, de veure jugadors com en Dardé, jugadors...
1: No, i està displens, la gent vol anar al partit i fas caixa, no, normal, normal.
0: Bueno,
1: han d'arreglar això.
0: Aquestes... excursions, també per gent a Marina vagi a guanyar altre partit.
1: A veure, aniràs a qualque un altre.
2: Anem a guanyar cap. A fora.
5: No.
2: Vale.
5: A fora cap.
1: I d'on no torni.
2: Ja sé jo. A la millor Marina no ha de tornar a anar a fora cap.
1: Jo hi veure tot per allà i aquest home no me deixava anar a gent de futbol. Aquest home en Xisco. No hi pots anar perquè quan tu ben perdem.
5: Jo trob que ho hauríem de comprovar empíricament i que Ràdio Pollença m'envien a partits per comprovar si és així o no.
0: Sí.
1: Regidora de
0: ràdio.
2: Jo amb aquestes estadístiques no me les jugaria.
1: Ara sé que t'enviem a tu. A menys si hi envia la cosa.
0: En Martí no arribaria no ja.
2: Jo l'he dit conyac.
0: Ho sabeu. Martí...
1: Si l'altre dia estava entre Màlaga i Àfrica...
0: En Martí té una habilitat per despistar-se.
1: Innata.
0: I jo sé cert que m'hauria... En un festival de turno de per allà a vora...
2: Escoltaria per la ratlla, però...
0: S'apartiria per la muntanyeta... I no arribaria no partit.
2: Però tu saps que un partit de fora camp, que hem vist junts, o Mallorca va guanyar una Copa del Rei, sí o no?
0: Correcte.
2: I ja està.
1: Hombre, és una estadística...
2: Això és un èxit.
0: L'altre la va perdre.
1: No era. És una estadística de pes, eh? Has d'esperar a la final de la Copa del Rei, però.
2: L'únic partit que he vist de fora camp...
0: Ha estat en Miquel...
1: I van perdre. A l'altre no era.
2: També vaig anar a un pic a Novernave. Molt van fer un banyo.
1: Això és normal.
0: També van anar a veure, generalment. Bueno, marxat.
1: Darrere notícia i rumor...
6: Gudel.
1: Nemanja Gudel.
0: Jo m'encanta.
1: Que és d'aquests jugadors que mos ha clavat gols per l'esquadra i mos ha fet desastres.
2: A veure,
0: Dos golarros de Jaceba.
2: I el primer, crec que era el primer gol que feia la Lliga Espanyola.
0: A la seva vida.
6: El que hem xerrat per el xat, aquest famós xat que tenim, és que en Gudel és molt... són un poc diferents, però Mascherit té les mateixes característiques perquè ja s'hi queden Gudel. Sí. Que podia jugar de central i podia jugar de centre defensiu.
0: Va, però ja anem a veure.
6: Però jo dic, jo supos que t'acostarà més que a tenir Gudel que tenir Mascherell.
0: Bueno, però amb Mascherell,
2: però jo crec que va ser...
6: Ja ho sé.
0: Ja està, sí. I va ser...
6: Per Rada, mala gestió de
0: Rada.
2: Totalment d'acord amb tu.
1: Falta saber el que demanava Mascherell, eh?
0: Bueno, però amb Mascherell...
6: Perquè tenia 33 anys...
2: L'ha maltratat.
6: No.
1: Amb una negociació hi ha dues parts.
6: Quan tens una edat de 33, 34 anys, els futbolistes ja saben que estan dins un darrer...
1: Demanes dos anys.
6: Ell hauria de demanar 2-3 anys, o 2+1, o alguna cosa així, i
1: va dir...
0: Jo no estic d'acord.
6: I a Mallorca també li donava un.
0: Heu de fer memòria. En Mascherell estava a l'ostracisme de Mallorca la primera volta.
1: Correcte.
0: No jugava gens.
1: No.
0: Que era quan el Mallorca tenia poder... per poder-li oferir un contracte sense que ningú pujàs, perquè ell no havia acabat encara, però tot sota quan l'any que acaba un contracte a partir de Nadal, ja poden negociar, però, això ho deia per si la gent no ho sap, però abans no. El Mallorca, quan no jullava, no li oferia res. Quan comença a destacar en Mascherell? Quan tenim la necessitat de tenir-lo, comença
1: a ser bàsic, sí.
0: I clar, ell ja, aquí ja tenia la pell
6: pomana. Va venir quan se va lesionar Jan Raillo.
0: Exacte, ja tenia la pell pomana perquè era en pla, bueno, dic ara, volta el bitxo, ja són necessaris l'equip, pues... Lo que deien en Xisco.
2: Vaja, sí, el canvi de dibuix de Michelis i, bueno, i un poc les necessitats de les lesions.
6: Veig John Gooder, però jo m'agrada, perquè és un 2x1, té xut, té xut fort, té caràcter. Ho servit sempre a Palma, a Mallorca, sempre
0: s'ha d'anar.
6: M'ho estaven
0: bé. Bé.
1: Quan t'han vengut a la Sevilla, m'has atlligut malament, però ara m'ho estàveu bé.
6: No, perquè dic jugadors servit sempre a Palma, sí, sempre a Mallorca, sempre s'ha d'anar. Sí. Més o menys d'anar.
0: Diguem jugadors de tota aquesta zona.
1: A part, el Guarmell li queda bé, ja està el Guarmell.
0: No, però allò de...
2: Està pel de Kosovo, o no? Sèrbia, Kosovo...
1: Provar el car, eh?
0: Pol de zona, pol de zona.
2: El darrer Kosovo ja ha vengut, ja era molt bé.
0: No, però allò de... En el sentit de que, en el final, és un jugador que per jo no tenim.
6: No, i fa
0: quan no tenim, ja no només si és un mascarell o deixa de ser un mascarell. A l'Ingranada jo el que sí que vaig veure és que mos faltava un poquet de valentia a l'hora d'anar a Nuchoye, a l'hora de sí, posar cos...
2: Però tot això, Antonio Sánchez no t'ho pot donar.
6: No, però...
1: Me faltava pensar m'ho.
0: Antonio Sánchez és un atlant molt voluntariós, però no t'ho pot donar això.
1: No.
0: Jo què vull dir? Necessitem un stopper, tio. Necessitem un tio que un moment donat falli una falta, que un moment donat...
2: Més faltes que Antonio Sánchez?
0: No, que un moment donat, t'hi diré una altra cosa.
2: Has sortit a Jota?
0: No, però...
2: La primera divisió?
0: No, però no m'has entès. Un jugador bo, un stopper bo, no li treuen targeta a la primera.
1: Ja sap ja fer la targeta.
2: Perquè té l'intensitat.
0: No, ell arriba tard, perquè no està basat en això. És que el problema que tenim en Mallorca ara mateix és que la majoria de vegades que nosaltres feim falta en mig del camp, són targetes, perquè són jugadors que no són d'un caire defensiu, però d'una altra manera.
6: Arriben
0: un segon tard, quan fan la falta se nota molt.
1: Col·locació,
0: I clar, jo crec que m'ho falta un jugador sobretot tipus Gudel.
6: Sobretot a Faraquian.
0: Un tio fort, un tio que... I un tio que un moment donat no li sàpiga greu per la seva fama internacional pegar una pilotada.
6: I ara te faig jo la pregunta a tu.
0: A jo?
6: Va. Sí.
0: Ui.
6: Si tenim en Gudel,
0: eh,
6: a qui lleves?
1: Bona pregunta.
0: Mirau.
2: Sí.
1: T'ha fet l'anguila.
2: L'he vist a cara d'anguila, grossa.
0: Jo no te diré qui llevaria, però te diré qui no pot llevar. Ander D, si està bé, i en Torre, han de jugar. Estic d'acord?
1: Sí.
0: Però ja t'ho he dit tot.
2: Per tant, lleves en Molanes.
0: Ja t'ho he dit.
1: Que fins ara ha estat el millor de l'equip.
0: M'encanta.
2: Sí, que sí.
0: Però el millor que tu dius, a dins que no, has de jugar. Has d'apostar més per Montlanes, i després quan se te posi el partit fitxes en Gudel.
6: Si guanyes poses en Gudel,
0: però fora camp has de fer el mateix, poses en Gudel i després en Montlanes ja ha d'entrar a refrescar qui necessita en mitjà.
1: Jo crec que una de les coses bones que va fent de Michelis va ser l'esquema que va fer, i amb aquest esquema t'hi caben tots, però sacrifiques els extrems.
6: Ja, però té molt
0: d'estrems. Però ara has parlat molt d'estrems. L'any passat no en tenia un d'estrems.
1: Tenia el
0: de Virgili.
6: I després el davant de centres que has fitxat és per tenir estrems.
0: Clar, per penjar balons. Bueno, jo en Adrián Fuentes m'agrada molt quan baixa a jugar.
1: Jo m'agrada.
0: Perquè de moment de rematar, la que va tenir França per rematar, que va ser el Tiramello que li va posar encalat a Llut, que va ser un Tiramello.
1: Sí, sí, molt bo.
6: Això en Muriqui no te la falla.
0: No te la falla en Muriqui, no te la falla en Budimir.
2: Ni en Raillo.
4: Ni en Raillo, jo no te la falla.
0: I crec, per allò que m'han dit, que en Buc sa que és, com sigui.
6: Bon rematador.
0: Tampoc no la falla. Què passa? Jo crec que també aquest atlant necessita fer un gol.
6: Sí, jo no sé en qui xerrava, jo me preocupes, perquè no ha fet ni la pretemporada,
1: ni on.
6: No ha fet cap.
0: Però jo crec que en fer un gol...
6: I tampoc se li cruzen en un...
0: Exacte, però va tenir una jugada molt clara la primera part, antes de fer un gol en fora de joc. Un gol en fora de joc és un golarro.
1: Sí.
0: Però tu i jo guanyo l'escena superbé, en fora de joc un altre 20 mil·límetres.
1: Per la punteta.
0: I se pixo porta i fa gol. Després el Verge rematant, a lo millor no és tan bo com es pensava.
2: El que remata justament no està fi. Segona divisió.
0: Un altre que pot llevar un moment donat, si no vol llevar Montlanes, és en Roca.
6: No, està clar, perquè diu, has de tirar en darrere
0: de banda o algo així. Haurà de fer gol que...
6: Però bueno, jo...
0: Jo crec que li s'ha de jugar més, estic convençudíssim.
6: I en Josep Cerdà, li vaig veure molta xispa.
0: En Josep Cerdà, però...
6: Li vaig veure molta xispa.
0: En Josep Cerdà el veig més com un joc més interior.
1: Sí.
0: O sigui, el tio, cada pitja feia un dermarge, el feia llapa de dins. No el feia llapa de fora. El Liso, té una profunditat que flipes, tio.
2: Perquè va fora de la banda.
1: En Josep Osutio surt quan se'n va en Torre.
6: Bé, jo crec que el 3 de davant crec que aniran alternant cada jornada, mai seran els mateixos, que no sigui un tio que vagi enxufant, vagi fent gol
2: que t'enxufa,
6: però jo crec que el 3 menys el millor Adrià Fuentes, però bueno, el 2 de les bandes jo crec que aniran
0: alternant. Jo crec que jo que té més perill, si el Mallorca va consolidant-se un poc en la manera de jugar, és el Lobombo, no? Per això és un jugador més anàrquic, és un jugador menys ortodox, per dir-ho d'altra manera, que és una cosa que tant li surt una filigrana com després no és capaç de fer un control.
1: No, però l'he xerrat l'altre dia, que ho ha dit Pep, estic ho defensa no sap on li vendrà i ell tampoc no sap per on partirà.
0: Sí, però després és molt bo d'aturar.
2: Un companyero tampoc.
0: En aquest tipus de jugadors després, quan tu al dinar con la gent li dones un metro i mig, que l'esperis, ja està, ja saps l'oig que t'ho farà. Quan ell s'ha girat, ja el tens controlat. El problema és si tu el marxes de munt i no saps quan t'ho fos girant, saps? Però
7: puja ràpid.
0: Vens a dir, jo és el que veig tècnicament, futbolísticament més fluixet de tots els que estan a
6: davant. I en Roque tampoc no el ve titular 100%.
0: No.
1: En Roque en un primer partit va titular molt fina, però l'altre dia no.
6: Jo crec que aviat és condues massa.
2: Sí, massa conducció.
0: En Sala molt bé, jo crec que sí que és un...
1: En Sala, inclús al moment el vaig veure... com que ell mateix demanava algo més als seus companys. Va un moment que el ves pellant crits a nosaltres, com a dir, venga, el ves amb moltes ganes. Jo crec que no se va acabar de situar bé. Jo crec que tres se van jugar enmig, no se van acabar de situar bé.
0: No, falta en Darder. En Darder, el veure que després nosaltres mos queixant de les seves rotondetes.
1: Però me'n van fer falta.
0: Però les rotondetes d'en Darder donen pausa. Exactament. Donen pausa.
2: Dona temps a l'equip, estira't-se.
0: Aixeca el cut a tirar un dermarge i el veure que un pot dins aquesta precipitació que deien sis quan al principi de voler fer gol eren molt verticals, massa la millor verticals.
1: Tot passa a l'espai.
0: I clar, a la millor d'Arder te dona un pot de
2: jugar. Bueno, però si tens un delanter que acord, que té explosivitat i te permet...
0: En Fuentes de Gé està demostrat...
2: A 30 metres...
0: Si tires un baló...
6: No, jo lluita tot,
0: No, i si li tires un baló entre dos centrals, se l'endú,
2: Per això, perquè no ha de jugar directe.
0: Ho fa molt bé. Però ja va, idò, lateral... I és topper.
1: Lateral és topper.
6: Sí. Hombre, jo lateral dret estic en dubtes amb...
0: Amb un Puigmal.
6: Amb un Puigmal i no sé, perquè diuen que Morell s'anirà a negociar amb un...
1: Jo crec que el lateral dret amb un Puigmal i en Calatayud pot funcionar.
0: Pot bastar. Créixer basta.
1: Per jo sí.
0: Per què te vaig a dir, bueno?
8: No ho
0: veuen
8: clar.
0: No.
8: Discuteixen, estan discutint.
0: T'han de fitxar, no? Tenen colze de predilecció.
8: Que són molt joves.
0: Tots, que... sí.
1: Gràcies.
8: No, aquí també. Que hi ha massa gent sense experiència. Que ha llevat de 4 fits, 16 delanters i poc més, i que com per pujar no ho veuen clar.
0: No comencem, Aquest xuflet em van pujar tan aviat, La setmana passada havíem de fer campeons.
2: Enguany no arribam ni a la fira.
8: Tots els partits guanyats, això sí.
6: Jo tinc un conegut.
0: Tots els partits guanyats pujaran segur.
8: Però que són molt joves.
1: Ja tot munt de menys.
0: Bueno. Sí, jo crec que és un pal·lot que al principi l'editorial de que han de ser conscients d'on són. També que els que eren de primera, veure que això no és primera divisió. A veure, la que tu deies, que amb Miquel Àngel ho deia, les terrasses amb mitjans no sempre són falta.
1: Sigan.
0: Bueno, i d'on anem a fer la darrera part del programa?
1: Vengem.
9: Upipero, no venim a donar lliçons, venim a dir la nostra.
0: Hauríeu de veure les xares que parlen quan se senten el mateix. Oi?
1: Sí. De susto per començar.
7: No està basat.
1: Anem aquí a fer ja enquestes.
0: Vinga, banquin de jugadors.
1: Això ho faig jo. Ja m'han pot una altra feina.
0: A l'esquelet està així.
1: Ja
2: teniu l'Estel.
0: Banquin de jugadors.
1: Estic amb Miquel Àngel fent negociació. Vinga, va, valoracions. Vinga, Marina, comences tu.
8: Hi ha hagut discussions fortes aquí.
1: Què t'han dit que has...
0: Recordem a l'audiència. 3, 2, 1, començant per l'1.
1: Sí, començant per l'1 per donar-me'ls en 3. Qui d'un 3 jugadors va fer un puntet?
8: En Cerdà.
1: Molt bé.
0: Això es pot llençar.
8: Sí, un pot.
1: Dos puntets.
2: Aquest punt és d'en Jove.
1: Dos puntets.
8: Dos punts per en Valgent.
1: Martín el nostre. Molt bé. I 3 punts.
8: I en Raillo.
1: Raillo, millor de partit.
8: Que a més vos dic noms, i si no els hi pos cara, que nostres ho du bigot raro, ho du que boi, ho que no li cau bé l'uniforme.
1: Ho grandolat.
0: Molt bé.
1: Bé, anirem per ordre. Pep.
4: No,
1: no,
4: sí, però si vols dir que m'ha deixat el poble de res.
1: No, són nervis del directe.
4: Sí, no, per això li donaria dos, tres més igual de la parella de central. Hòstia...
1: Tanto monta, monta tanto.
4: Més igual.
1: I no fas el mateix que una marina.
4: Ah, pues sí.
1: Raïlla, raïlla.
4: No sé, no t'hagi escoltat, però sí.
1: Això sí, s'ha copiat també.
4: No, però
1: també
4: sí, tantes...
0: Miquel.
1: Jo, oi. Jo, venga, Miquel, jo me don, o jo don, en Sala, un punt. En Torre, dos punts. I en Manu Morlane de 3 punts. Xisco!
4: Veus, tu has vist el partit.
6: Girat-ho per les formes.
1: Més o menys, eh?
6: Torre 1.
1: Torre 1.
6: Sala 2.
1: Sala 2.
6: Morlane 3.
1: Balai 2, 3. Vull dir, Morlane, Manu, 3. Joan Rafael.
0: Ja si n'hi ha un que me pellireu perquè no fa un gol i l'arribar.
1: No, no.
0: Però l'Adrián Fuentes, que li pot donar un punt.
1: Trotges de Sabareix.
0: Perquè
1: sí, sí, sí, sí.
0: Ho fa bé, li falta fer gol.
1: Sí.
0: I el farà, estarem convençuts. Ja després, don o dos punts en Valgent.
1: Vale. I tres punts MVP
0: en Morlanes.
1: Toma ja. Martí.
2: Ja un punt en, com a ell, en Fuentes.
1: En Fuentes. Sí, dos punts.
2: Dos punts en Raillo.
1: Molt bé. I 3 punts MVP.
2: En Morlanes.
1: Toma ja.
6: Va fer bon partit. Molt
1: va fer molt bon partit. Sí, sí, sí. En Miquel Àngel, mos ha enviat res, Miquel Àngel?
4: No, no
1: he vist res. No, s'ha tallat la connexió amb Miquel Àngel, sí. No sé si mos ha dit res
0: no
1: així.
0: No, no,
1: mos enviarà i ho apuntarem. Vale, i ara anem a per la porra.
6: Per les pipes.
1: Porra, per les pipes, guanyes una bossa de pipes estantisses.
6: Comenjo.
1: Què és això? Té d'anar per...
2: Va guanyar.
1: Xisco, porra.
0: Val la seguretat.
1: Anirem al revés. Jaume, tu també participes, si vols, eh? En Bruno participa, no endevina res, però bueno.
0: Nosaltres tampoc no endevinem res.
1: Si exacte. Xisco, contra 1, Ceuta.
6: Ceuta.
0: Sí.
6: 4-0.
1: Buah, estan molt flipats.
4: No, flipats.
0: Em matatge jo.
1: Joan Rafael.
6: Joan d'Impalma.
0: Jo 3-0.
1: 3-0. No m'ho deixeu res per jo, fer-ho darrer.
6: Martí. Espera un moment. La Marina.
2: I per què m'ho voten?
1: Anem per ordre.
2: Tu primer i després...
0: I després... Un moment.
1: Tu, de fora li pella.
0: En Xisco Mera de Sant Mister, jutge de 5.
1: Exacte. Va, Marina. Per què no m'apella en Xisco?
6: 2-0.
2: Ara me l'ha fotut.
1: Ara
2: me l'ha fotut.
1: 2-1.
2: Sense passar pera.
0: Sense morfar un gol.
4: Jo anava a dir-ho sincero, però poso en 3-1.
1: 3-1, Pep. Jaume, vol participar? No té ni idea. Pot pillar a bultos, si vol.
2: Si te dades les pipes, basta que diguis un resultat.
1: Vale, però...
2: Hola.
0: 0-1. Va bé,
2: sí,
0: va bé. Ha de tocar el cul.
1: En Jaume, també Julia. Li agraden les pipes. I me deixeu això tot sol. Fàcil.
2: Deixes acabar.
1: Fàcil. 1-0.
0: Ja està.
1: 1-0. I ara en Martí...
0: Bon, anem al discurs del rei. Anem al discurs del rei. Anem, Martí, tanja.
1: Silenci, per favor.
2: Bueno, i a banda que va una cosa que no pot deixar passar. En Upipero continuen cercant la Madonna de Sant Mos. La temporada ja ha començat. Tenim punts, tenim entrenador, tenim jugadors, però encara en falten. Això ja és habitual en aquestes altures d'un mes d'agost. De fet, el que és més curiós és que el Mallorca continuï incorporant jugadors, encara que en teoria venen per ser importants. És a dir, temporada ja ha començat, però nosaltres encara estem fent la pretemporada. Això sí que es marca Mallorca. Altres equips arriben la primera jornada a la plantilla feta i altres, com el Valladolid, tiren de filial per fer la primera alineació. Nosaltres, però, així tot, arribem tercera, quarta o cinquena jornada i encara estem esperant aquell jugador que ens donarà un salt de qualitat, que esperam que enguany no va d'esperar tant. Senyor Tells. Però tranquils, que el mercat encara no ha acabat. I mentre en Pablo acaba de muntar el putle, nosaltres tenim una feina clara. Trobar la Madonna de Sant Mos, perquè jugadors ja en tenim molts. Alguns són nostres, altres cedits, altres encara no sabem ben bé si arribaran. però la Madonna, senyors, la Madonna no pot ser cedida, ha de ser en propietat. Així que quedi obert el càsting i quan la tinguem ho anunciarem quan toca, aquí en un pipero, perquè hi ha coses que poden esperar i altres no. Fins la setmana que ve.
1: Cago en Martí.
4: Molt bé.
1: No sé si podem dir res o ho hem de deixar anar.
4: Adéu.
6: Adéu.
1: Adéu. Adéu. Adéu a tots.